0: Avui per avui, Àngels Barceló.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
2: Molt bon dia. Són les 12:20 i estem en directe, no des de l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, però sí en directe amb els docents de la comarca, de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, als peus de les Torres de Serrans. Escolteu ja, de fons, imagine, el so de la protesta que comença. A hores d'ara acabem d'arribar en els 4 autobusos que arriben des de la nostra comarca. Estan confluent diferents professors i docents que venen, columnes, que venen d'altres puestos i d'altres llocs, no només de la capital, sinó de tota la província de València. Els que esteu escoltant de fons són des de la comarca, són de l'assemblea de la Vall d'Albaida. I des d'ací, des dels peus de les Torres de Serrans, és la nostra intenció fer el programa en directe. No sabem si la cobertura ens deixarà o no ens deixarà, però és la nostra intenció estar ací. Vam proposar-lo a l'assemblea i l'assemblea ens ha deixat a Tomàs Marín i a mi, que ara escoltareu. Pots saludar, Tomàs?
3: Hola, què tal, Miguel? Com estem?
2: Així està. Tomàs i jo estem ací. Fa un ambient espectacular, però també una solana espectacular, la que està caient ara mateix al centre de la capital de València. Ara en seguida anirem a l'oratge, però volíem apropar-vos el so d'esta manifestació, o una de les columnes de la manifestació, que ara enfila el carrer dels Serrans cap al Palau de la Generalitat, en principi. Tot i que ens havien dit i ens havien avisat que estava previst que la manifestació acabara en el Palau de la Generalitat, però no els han donat el permís, les han llevat el permís i acabarà a la plaça de la Mare de Déu. Això és la intenció. Però bé, així estem, escolteu de fons el soroll i l'ambient que hi ha en esta vaga indefinida de docents, en esta segona setmana que es compleix de vaga indefinida. I anem a per l'oratge, perquè el bo de Lluís Francesc té que dir-nos si farà calor o no farà calor. Ja te dic jo que sí que farà. Lluís, bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Es preveu que es mantinga un temps estable durant este cap de setmana dominat per altes pressions a la major part del territori peninsular, amb cels poc nuvolosos o amb intervals de núvols alts. Hi ha una dana a l'oest peninsular i la seva acció, avui a dia, genera molta dispersió respecte a les zones i fenòmens meteorològics adversos que pot provocar. De moment, el que tenim clar és que per als nostres interessos el cap de setmana es preveu estable i càlid ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les temperatures màximes es mantindran al voltant dels 30 graus, els cels buidats seran predominants tant este divendres com demà dissabte i els vents bufaran variables a superfície i temperatures diurnes que es quedaran al voltant dels 30 graus. No obstant això, les mínimes se situen en valors lleugerament per davall dels 15, per lo que l'ambient és prou agradable a l'inici del dia. El diumenge veurem pas de major índex de nuvolositat, però la resta de variables atmosfèriques es mantindran sense canvis i es mantenen els alts índexs de radiació ultraviolada. Toca protecció. Molta, molta. I què tindrà la setmana pròxima? Tot apunta a temps estable i temperatures que ja superaran els 30 graus. Així que continuem untant de lo mateix. I ull, diu el refrany, ja que parlàvem de la radiació ultraviolada, diu el refrany que el sol de maig es coneix per 7 anys a la cara. I és que ens fa major. Així que molta precaució, molta cura i hay que posar-se molta crema de protecció. Res més, a passar un molt bon cap de setmana.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís Francesc. Que va fer calor i ja està. Carmen Úbeda, tenim temperatures a la nostra comarca. A hores d'ara, ja t'he dit que a València tenim 27 graus ara.
5: Hola, hola.
2: A la sombra.
5: Exactament, anava a dir això, que a València teniu 27 graus i la temperatura a la nostra comarca la tenim paregudeta. Entre 25 i 28 graus tenim a la nostra comarca, més fresqueta la zona de Bocairent i d'Atzeneta d'Albaida, i la màxima és 28 graus. Estan a Quatretonda, a Fontanars i a Guadasséquies, a Ontinyent. 27.
2: Perfecte, pues és el moment d'anar a la picaeta, presentar a la resta de companys i contar més coses des d'esta manifestació a la capital del Túria. Continuem, vinga, va.
1: Hoy por hoy on Tinyén Baida al Baida. La picaeta.
2: Bon, estem així, abans de... Bueno, Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, Miguel, bon dia.
2: A Tomàs ja l'hem escoltat, a Carmen també, però continuem caminant, estem passant enfront del Palau de la Generalitat, per la plaça Manises, i està així gent de l'IES Jaume I, d'Ontinyent, i estan en el pito, mira com piten, ahí està. Un moment, para, dona, ei, tu, val. Què tal, bon dia, com estàs?
7: Bon dia, molt bé.
2: El teu nom?
7: Xavi Peiro,
2: de Jaume I, no?
7: De Jaume I, sí, d'Ontinyent.
2: En l'autobús estàveu molt callats, jo crec, no? Però ara estàveu guardant forces, o què?
7: És que portem molts dies de vaga, molts dies d'accions, i estem cansats, però no defallim, no podem defallir, estem a punt d'aconseguir-ho. I des d'ací, anime a tothom a que participe. Si no han participat, un dia tots necessitem de l'ajuda de tots, perquè estem lluitant pel benefici, els privilegis i els drets, no només dels que fem vaga, sobretot dels alumnes i també dels profes que no han fet fins aleshores.
2: Moltíssimes gràcies, molta força, molta sort, eh?
7: Gràcies.
2: Continuem així. És que, clar, ara hi ha un fum de gent amb camisetes verdes, amb els xupetins també que estan fent famosos en esta vaga, i és importantíssim escoltar el testimoni de la gent que va... Jaume I van amb una pancarta a l'inici de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, i després ve pues, tot el fum de gent. Mira, perdoneu, perquè així està Elies Josep Segrelles. A veure, en qui podem parlar, així? No? Tu? Va, tu, t'ha tocat. Què tal? Sí. Sí, algú, no? Qui? Vinga, va. La del Pito. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
2: Què tal? Com aneu en la vaga?
8: Pues ahí anem a veure si aconseguim alguna cosa. Jo crec que s'ha de lluitar i és ara o mai.
2: Com te diuen?
8: Macarena.
2: Macarena el Josep Segrelles, correcte?
8: Exacte.
2: Quanta gent heu fet vaga?
8: No te sabria dir, però crec que som un percentatge molt important en l'institut.
2: Sí, quan veus això, que està tot ple de camisetes verdes, de xupetins, companys teus, de la música, què sents ara mateix?
8: Jo crec que és molt emocionant, perquè jo crec que esta vaga ens ha fet reunir-nos a tots, agrupar-nos i sentir la força del col·lectiu.
2: Moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a tu.
2: Així estem. És que és emocionant, eh? Estem arribant a la plaça Mare de Déu de València, que en principi arribaran totes les columnes. Hi ha un total de 8 columnes que eixien de diferents punts de la província de València i que arribaven tots també així a la plaça de la Mare de Déu. Tomàs Marín, tu escoltes per ahí algo? Escoltes, sí, no? No escoltes. Ah, Tomàs no escolta.
9: És impossible escoltar a hores de la Miguel. Estic
10: veient per les cares, estic intentant d'entendre. Però la sensació és brutal, Miguel. És brutal, la plaça plena a rebentar en un ambient de protesta, com estan sent el llarg de totes les dues setmanes de reivindicacions de la xarxa pública de professorat valencià. Hores d'ara, sincerament, no sabria dir-te la quantitat de gent que tenim. Així és brutal.
2: Carmen, a mi a recordar, per favor, ja que estem a la picaeta, els continguts dels diferents programes, sobretot este Hoy por Hoy, que estem fent avui especial.
5: Sí, exactament. Doncs durant este Hoy por Hoy tindrem la sort de poder gaudir en directe d'eixa vaga educativa, i ho farem durant la primera part escoltant també les declaracions dels protagonistes, que són eixos docents, i també d'eixe viatge que heu fet en bus des d'Ontinyent a València. Recordar que són 4 autobusos que han eixit este matí des d'Ontinyent, des de la capital de la Vall d'Albaida, amb l'assemblea organitzat per l'Assemblea de Docents Comarcal de la Vall d'Albaida. I a més també podrem escoltar, perquè estarà així al nostre estudi, Sayo Gandia, regidora coordinadora del Festival de Primavera, ja per posar un poquet de clau en l'agenda cultural, perquè tenim el Festival de Primavera este cap de setmana, i també tindrem l'Escola de Música, amb Vivant Lane.
2: Exacte, que la gent no s'estranye, que a Sayo i a Ivan els van gravar ahir. Perquè,
5: sí,
2: clar,
5: exactament.
2: Si està a València, clar, si està a València i Tomàs també...
5: La màgia de la ràdio. A...
2: Clar, si hem tardat, hem de dir que hem tardat un fum en arribar a València. No més que arribar a València, sinó hem entrat a València per arribar a les Torres de Serrans ha sigut una odissea. Uh-huh. Quasi tinc que començar el programa des de l'autobús. Però
5: molta paciència.
2: Mira, ja que estem, estan fent-se una foto així des del Institut Josep Segrelles, però també estan des de l'Esports Sons de Aielo de Malferit. Està així el director de l'Institut. Què tal? Com estàs?
11: Hola, molt bé. Mira, si estem reivindicant un dia més.
2: M'han dit abans que heu presentat també l'equip directiu de Porçons, la dimissió.
11: Sí, sí. Ahir van fer el claustre, ho van estar parlant i es va decidir per unanimitat que sí, que calia fer ixe pas endavant.
2: Jo no sé si ha costat molt donar ixe pas, perquè, clar, parlarem amb Fran Albero, de l'IES de l'Estació, d'on tinguem, que van ser com els primers de la comarca en fer-ho, i ell ens deia que era una història i una idea molt personal i que entenia que era molt difícil donar ixe pas. No sé si ha sigut molt difícil per a vosaltres.
11: La veritat és que és una decisió personal, perquè, clar, la direcció és qui crida i qui sol·licita la resta de l'equip directiu, i la decisió és personal del càrrec de direcció. I, clar, va dir, bueno, però jo formo un equip, també demana parer a la resta, i estem tots d'acord, i endavant. I l'han presentat.
2: Et noto orgullós i convençut del que heu fet.
11: Sí, sí, tant, i tant. Educació pública i de qualitat, com no podia ser d'altra manera.
2: Quanta gent ha fet vaga en el Porçons?
11: És difícil de dir. És difícil de dir perquè, com tampoc estàs obligat a dir-ho si en fas o no en fas, no podia dir-te la xifra. Jo sí que puc dir-te que dilluns n'érem un 70%.
2: El dilluns, 70%.
11: Perquè ho van comentar.
2: Ajà. I avui així a la manifestació, que no podíeu faltar, clar.
11: Sí, de fet, de la comarcal de la Vall d'Albaida hem vingut 4 autobusos.
2: Sí, sí, jo he vingut en un d'ells. Jo he vingut en un d'ells.
11: Ah, perfecte, perfecte. Nosaltres som dels que hem vingut en vehicle. Ah. Ens hem avançat.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, com sempre, i que vagi molt bé.
11: Sí, vinga, a vosaltres.
2: Així és. És el que té. Té tota estrobanta gent. Estan les Chirimites, també. Anem en el grup de la comarca de la Vall d'Albaida. Anem amb l'assemblea de la Vall d'Albaida, darrere d'ells. Ara mateix hi ha un fèretre de cartró que diu de educació pública. Hi ha cartells que diuen la inclusió no és un PDF, baixada de ràtios, més docents i professionals de suport, atenció real a la diversitat. Són alguns dels cartells que estem veient que porta, i insisteix, l'assemblea de docents de la Vall d'Albaida. Estàvem repassant els continguts. No sé si ens donarà temps a fer-ho tot, però, perquè, clar, encara estem... no sé si pots fer, Carmen o Tomàs, si sí. Pots fer o resumir, Tomàs, el que portaràs a l'hora 14, ràpidament.
10: Bueno, avui a les 10 hora 14, la gran Carmen Úbeda estarà al capdavant de la mateixa parlarencola de la Vall indefinida. Farem ixe repàs de tots els continguts i totes les declaracions que anem a escoltar al llarg d'esteu i poro jo en tinguem la Vall d'Albaida. Ens centrarem també en l'àmbit de seguretat, tenim dades pel que fa on tinguem i també posarem el focus en altres qüestions que Carmen es esmentarà. Ara, Carmen, què has preparat?
5: Doncs mira, exactament, sí. Posarem el focus en la vaga educativa, intentarem fer una connexió en directe on tinguem València perquè ens contes, Tomàs, tots els detalls de la jornada educativa, de la jornada d'esta vaga educativa, parlarem de seguretat. A més, també la Diputació de València busca un immoble on tinguem per instal·lar una futura oficina comarcal. Ja han parlat d'aquest tema, sí, així que ara ja estan buscant un immoble per a que això sigui una realitat, per a donar servei comarcal als 34 municipis de la comarca. Repassarem també altres assumptes d'actualitat, com la taxa del FEM, altres qüestions comarcals, i farem agenda de cap de setmana, perquè tenim el Festival de Primavera, i també activitats relacionades amb el Dia de Museus a Agullent, i moltes coses més.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, Carmen.
5: Gràcies.
2: Ser Deportivo, ràpidament, Tomàs.
10: I en Ser Deportivo avui tenim especial, ha vingut la gent de Boqueirent, la gent campiona de la Lliga de la Tercera Valenciana, el grup 11, ens acompanyaran en gran part del nostre Ser Deportivo Sontinyent, la Vall d'Albaida, en un dia on farem prèvies, en últimes jornades, sobretot per a molts equips de la nostra comarca, i comentarem com no la gent del cap de setmana, que també es plena d'esdeveniments poliesportius a destacar.
2: I a les 7:20, la ventana, Esteban Arroyo.
12: Doncs avui a les 7:20 tindrem així a l'estudi a la vicepresidenta primera de la Diputació de València i responsable de l'àrea de comarcalització, precisament per parlar en ella d'un tema que anomenava ara Carmen Úbeda, com és eixa oficina comarcal de la Diputació a la Vall d'Albaida, que volen que situï, com no, a Ontinyent. Estan buscant local per a que situï eixa oficina comarcal a Ontinyent. Ens donarà tots els detalls ella i, com no, també també parlarem d'altres qüestions d'inversions de la Diputació, tant a Ontinyent com a la Vall d'Albaida.
2: Perfecte, doncs nosaltres continuem així a esta plaça de la Mare de Déu de València. En estos moments entra la representació de l'Assemblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida, en una pancarta que diu per una educació pública de qualitat i en valencià. No sé si podeu escoltar el de fons, el soroll que hi ha i l'ambient que hi ha, però és impressionant, és emocionant viure en estos moments el que està passant. Anem a preguntar a la gent que porta a l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Què tal? Molt bon dia.
13: Realitat.
2: Bon dia.
13: Bon dia.
2: Com estàs?
13: Bé, reivindicant un dia important.
2: Com et diuen?
13: Maria Jesús Francesc.
2: Maria Jesús, de quin centre eres?
13: El que, perdona?
2: De quin centre?
13: Soc Elies Andreu Sempere, però com que forme part de Bisga, Bocairena, la comarca de la Vall d'Albaida, estic així amb tots els companys, perquè som tots companys i família, i lluitem pel que necessitem, que és una educació pública de qualitat i en valencià.
2: És el que has sentit quan has entrat a esta plaça de la Mare de Déu amb la pancarta dels docents de la Vall d'Albaida.
13: Quin
2: és el sentiment que tens ara?
13: El sentiment és que necessitem estar tots units i m'alegra veure que som tanta gent.
2: Moltíssimes gràcies.
13: Gràcies a tu.
2: Anem a escoltar un poquet de publicitat i després el resultat del viatge en autobús des de Ontinyent fins a València.
14: El Vicent Gironès.
15: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
16: Tic-tac, tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate a la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
19: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com. Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia gaudix d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: No arriben a ser encara les 10 del matí i nosaltres es trobem ara mateix al pàrquing del campus de la Universitat de València a Ontinyent, perquè així, de moment, estem veient que hi han 3 autobusos que estan preparats per a marxar a València a eixa manifestació que està convocada per avui sobre les 12 del migdia. Dic de moment 3 autobusos perquè està previst que vingui un quart autobús. Estan els professors pujant als autobusos, estan donant el seu número de reserva, etc. Nosaltres anirem dins d'un d'estos autobusos i després escoltareu tot el que va passar en este camí, que avui comença, ara començarà en uns minutets, i que mos portarà a València a eixa manifestació que s'espera que siga, no sé si històrica, però sí massiva. Almenys des de la nostra comarca, des de la Vall d'Albaida, l'Assemblea de Docents ha mobilitzat a moltíssima gent, que hem de dir i recordar que no només venen estos autobusos, sinó que també hi ha gent que va en el seu cotxe particular. En no res escoltareu tot el que ha passat en l'autobús on anem Tomàs, Marín i un servidor.

0: En una convocatòria d'aquestes característiques hi ha molta gent implicada, evidentment, i nosaltres ja heu escoltat que estàvem baix dels busos per a eixir cap a València a eixa manifestació. Una de les coses importants d'esta convocatòria o d'esta història o d'esta iniciativa són els autobusos, precisament. I on anem Tomàs Marín i jo és en el bus número 1 i el conductor de l'autobús es diu Vicent i està així amb nosaltres. Vicent, què tal?
1: Molt bé.
0: Com veus esta manifestació o com veus esta convocatòria que és així de la comarca? Perquè sou 4 autobusos els que viatjareu a València.
1: Bueno, van en motivació, que és interessant, i bé.
0: Jo sempre recorde, quan era xicotet, jo crec que tu també imagines que faràs servei de col·legis o d'instituts,
1: sí,
0: o alguna
1: cosa.
0: Val. Tu què esperes, que els professors es portin igual que els xiquets?
1: Bueno, és un poquet a part.
0: Van motivats, però oh, ja veurem què fan. Portes bé, Vicent?
1: Sí, sí, jo sí. Falta que porten bé. Ah,
0: moltíssimes gràcies, amic, estimada. Vanessa, escrivà, està explicant, a veure, quanta gent hi ha. Però sí, Vanessa, per favor. No té molt de temps, que és que hi ha un... Hi ha que organitzar moltes coses, no?
2: Hi ha que organitzar moltes coses, sí. Ho fem.
0: Però esteu bé.
2: Bueno, estem sí. Cansades, estem exhaustes, però tirem endavant.
0: Molt bé, després parlem. Gràcies, Vanessa.
2: De res.
3: Falta una xica. Ha ganat a canviar.
4: Ostres, pues s'ha quedat.
0: Que se deixem una persona, a parecer. Sí, així falta una, eh?
5: Ja ve, ja ve.
0: Ahí está. Cap viatge sense ni puta. Ahí está. El primer aplaudiment del dia. I hola, Clàudia, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Quasi deixem, eh?
6: Quasi, quasi. És que havia deixat el cotxe mal aparcat. Aleshores, jo dic, ja mos estan llevant diners perquè després paguem una multa. Jo dic, pues no, millor assegurar-me.
0: Clàudia, crec que he sentit per ahí que tu no eres docent de la comarca de la Vall d'Albaida. D'on eres tu?
6: Jo soc docent de la Vega Baixa. Aleshores, treballo en Pilar de l'Horadada.
0: I estàs així en este autobús?
6: Estic així en este autobús perquè avui he decidit fer la vaga. Aleshores, jo estic vivint, vinc així, però estic treballant de dilluns a divendres en Pilar de l'Horadada. Sí.
0: I avui has decidit fer la vaga. Com estan sent aquestes 2 setmanes? Que molt intenses, no imagina.
6: Molt dures. La veritat, estem molt cansats, cremats, però anem a lluitar per els nostres drets, que són lo bàsic.
0: Esperes que siga també afluència massiva esta manifestació?
6: Jo crec que sí. Sobretot estic veient des de Ontinyent que s'està fent molta mobilització.
0: Doncs Clàudia, moltíssimes gràcies.
6: A tu, bonico.
0: Anem a continuar perquè ja, evidentment, portem un autobús ple de docents. Mira, vaig a passar per així i així no molesta molt. Què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com en diuen?
7: Mari Carmen.
0: Mari Carmen, de quin centre eres?
7: Bona Vista.
0: D'Ontinyent. I tu?
7: Jo sóc Laura, del Bonavista també.
0: És que estan al costat nostre. Nosaltres, Tomàs i jo, s'hem assegut en els seients on van els mals estudiants, saps? Els revoltosos. Diuen per esa aixina.
7: Recordàvem quan anàvem d'excursió.
0: Li preguntava a Clàudia, que quasi li deixem ahí en terra, que com estan anant aquestes 2 setmanes de vaga, perquè parlen diferents professors, diferents docents, i tots dieu el mateix, que ja la força...
7: La força ja costa, a més estàvem comentant ara, vull dir, veus, llitges premsa, llitges notícies, i són tot mentires, i això crema molt.
0: Tot són mentides, dius?
7: Moltes coses, sí, clar. Diu que em di que no a una proposta de baixada de ràtios. Quan la fulla posava res, ahir no posava res, i s'atrevissin a dir aquestes coses, entonces, clar, és posar-nos contra les famílies, contra la societat, i això no és fer política. Això és jugar brut.
0: Pareix que s'ha convertit, no sé si esteu d'acord amb mi, però pareix que s'ha convertit o estan convertint en una batalla, en una guerra de relats. Que ara dic jo això, vosaltres diu el contrari, no sé si esteu d'acord.
7: Sí, sí, jo crec que estan fent això, a més estan compolitilitzant, sí, i estan posant-nos en que som defensors de... I som defensors de l'escola pública i des de xiquets i xiquetes, i ja està, siga el que estigui ahí. El que és cert és que el que ve fent retallades des de fa molt de temps, sabem ja són qui són, i ja està.
0: I en el vostre centre, en el Bonavista, quanta gent ha fet vaga o està fent vaga?
8: Pues està secundant-la bastant gent. Som
7: 89%.
0: Oui. 89% avui és molta gent.
7: 60 i algo a 3 dies, 30, 47, bueno, per ahí hem estat, però és molt bé.
0: I el tema dels serveis mínims, com s'estan complint, imagina que sí, clar, és per llei.
7: Sí, sí, els serveis mínims per llei el que toca és el que està fent-se, atenent els xiquets i donant-los el millor en la gent que hi ha al centre.
0: Pues moltíssimes gràcies. Continuem parlant perquè tenim viatge ara cap a València i jo vaig a seure perquè se m'ha pegat una tonya, sí, que veuràs. Després continuarem parlant. Així de quin centre sou vosaltres?
5: Per Bonavista.
0: Per Bonavista, però ja no parlem vosaltres. Que ja... Mari Carmen, representant. Així també Bonavista? Així també Bonavista? Colló, què tenim a tots els centres? Sí, està molt bé. Vaig cap allà, a veure, Bonavista, cap a on, on arriba. Eres Bonavista? No, així, pare així. De quin centre sou? Hola, què tal?
8: De l'estació.
0: De l'estació, molt bé. Com esteu?
8: Bé, animats.
0: Esteu animats, sí? Estava parlant amb gent del Bonavista que em deia que després de dues setmanes ja es nota un poc l'esforç.
8: Ja es nota la cansera i l'agotament físic i mental.
0: Què pesa més, el físic o el mental?
8: Jo crec que el mental.
9: Sí.
8: No?
9: Sí.
0: Per què motiu? Ah, parleu, dona, va, que després aneu a cridar ahir la manifestació i ara no voleu parlar.
8: Estem reservant-se la veu per a cridar allí.
0: Jo estic fent malabars per no caure, saps?
8: Ja te veig.
0: Però va, molt d'ànim, que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies.
0: Parlàvem al principi, abans de pujar a l'autobús, parlàvem amb Vicent, que és el conductor, i jo li preguntava, es portaran bé o no es portaran bé els professors? I acaba d'escoltar-li Vicent, que deia, t'estàs portant molt mal. Bé, ara un poquet més tranquils, encara que anem de camí, cap a València, ja podem... espera, un accident. Això... Ha passat algo?
10: Pues mira,
0: ah, sí, és de veres. En la carretera, en l'autovia que ve... En l'autovia que ve d'Almansa a Xàtiva, hi ha un accident des de fa... Hi ha un temps i acabem de veure l'accident perfectament des de l'autobús i les retencions que hi ha direcció València des d'eixa autovia, la que ve d'Almansa cap a Xàtiva i de Xàtiva a València. Que estava jo dient, ara més tranquils i de colp i volta i de repente un accident, però no ens afecta a nosaltres. Vanessa, què tal, com estàs?
11: Ja un poc més tranquil·la.
0: Sí.
11: Ara ja sabem que està totes les persones assegudes, hem tingut tot joc i ara ja... fan forces per a quan arribem a València.
0: Al final són 4 autobusos, no, plens?
11: Sí, 4, i perquè no hem tingut més temps, perquè si no encara n'haguem pogut plenar un altre.
0: També hem de recordar que jo deia al principi que no només són aquests 4 autobusos, sinó que hi ha més gent que ve en el seu cotxe particular.
11: Sí, perquè hi ha companys i companyes que també van amb les seues famílies o que s'han organitzat i serem més. Hem quedat a les Torres de Serrans, ens trobarem tots a les 11:30.
0: Mitja en les Torres de Serrans és el nostre destí. Jo no sé què espereu d'avui perquè l'anterior manifestació va ser històrica, podríem dir. Demà està convocada una altra manifestació, que és dissabte. Imagine que també amb més gent que no siga docent o que no faça vaga, perquè és dissabte. Però la d'avui, què espereu, Vanessa?
11: Pues esperem el mateix que estem esperant des de fa dies, i és que la consellera i el secretari autonòmic es senten a negociar, però que ens porten un document real on es fixen terminis, on es fixe pressupost i on realment hi ha una voluntat de negociar, perquè ja no podem més i el que volem totes i tots és tornar a les aules amb el nostre alumnat.
0: Parlava jo abans allà darrere en l'autobús també amb docents del centre de Bonavista, també de gent de l'estació, com tu eres de l'estació també, i tots coincidien en que no paren de veure premsa, d'alguns mitjans i de llegir mentides. És tan categòric això? S'estan dient mentides del que està passant en la negociació? És una batalla de relats? És una guerra de relats? Què dius?
11: Bueno, quan hi ha un conflicte social, entès el conflicte com a lluita de classe, no?, lluita de, per la reivindicació de les condicions laborals i salarials, sempre existeix un relat, val? Tanmateix, el relat normalment el controla el poder, i en esta ocasió es veu molt clarament que és així, perquè mitjans de comunicació que haurien de ser imparcials i que haurien d'estar ben informats, seguint també el codi deontològic, no?, dels periodistes, ens trobem en què es diuen un munt de mentides, començant per la qüestió salarial i acabant per el tema de ràtios, val? Per exemple, el fet de que diu la consellera de ràtios que baixarà les ràtios, sí, clar, baixarà les ràtios perquè hi ha un decret estatal que obligarà a l'autonomia a baixar les ràtios, però això és una fal·làcia que s'ha tret de la mànega, entre moltes altres.
0: Doncs nosaltres continuem el camí cap a València, arribarem a les Torres de Serrans i ahir contarem què és el que està passant i què és el que passarà i què va passar en esta manifestació. Vanessa, moltíssimes gràcies per deixar-nos estar així a l'autobús, perquè volíem acompanyar-vos i contar a la gent què és el que està passant per esta part.
11: Agradiries nosaltres que des de que va començar la vaga ens heu pogut, ens heu oferit la vostra casa, la ràdio, per a poder expressar-nos en llibertat i intentar donar llum, no?, a les reivindicacions que tenim els docents. Gràcies.
0: Gràcies a tu. Vaig a menjar-me un poquet, no molt, perquè anem en marxa i no vull que es paren. Vaig a... Regina. Franjo, estàs ahí? És que no vull que em diga que m'estic portant mal, saps? No vull que Vicent em diga que m'estic portant mal, com que t'ha dit a tu. Vicent, s'està portant mal o què?
1: Un poquet.
0: Bueno, Francho, què tal? Com van els ànims després de 2 setmanes de vaga indefinida?
5: Pues bueno, ¿qué vos que te diga? Estem una vaga indefinida, que és una cosa que estem aprenent tots ara, perquè no volíem i mai n'havíem fet cap, és algo més que pedre diners cada dia, és un desgast emocional, és un desgast en la família, en els companys, en els xiquets, perquè és el que te deia Vanessa, nosaltres necessitem tornar a les aules, necessitem desesperadament tornar a les aules. Perquè els xiquets se ho estan passant malament. Entonces jo no entenc, entonces el meu estat d'ànim quin és? De ràbia. Perquè no entenc com esta conselleria pot estar permetent-se al vindre a una mesa de negociació amb els seus treballadors, que estem reclamant, estem reivindicant unes millores estructurals del sistema educatiu, que crec que és una... No estem demanant que mos pugen el salari. Entre altres coses, estem demanant, sí, que mos recuperar el poder adquisitiu, però estem demanant, sobretot, que mos baixen les ràtios i que contraten més mestres i professors per atendre els xiquets i les xiquetes, sobretot els més vulnerables, els de la inclusió, que complisquen la llei d'inclusió. Aleshores, no entenc com una conselleria, com un govern, pot alçar-se d'una mesa de negociació i dir, bueno, pues ja mos veurem, perquè cada dia que nos vegem són xiquets que patixen a les aules i ho veiem cada dia com a mestres i com a pares.
0: Creieu que el vostre missatge, este que acabes de donar, està arribant a la ciutadania? Vull dir, perquè al final feu molt d'èmfasi i poseu el focus en el tema de que no és només el tema del sou, que està també les ràtios, és dir, esteu fent pedagogia, esteu fent divulgació, que és la vostra, però creieu que la ciutadania li queda clar el missatge?
5: Pues jo crec que al final depèn de quina ciutadania, perquè nosaltres estem lluitant contra els mitjans de comunicació comprats de, o alguns mitjans de comunicació comprats per la conselleria. Quan un mitjà de comunicació està tot el dia dient que nosaltres només ho fem pels diners, quan diu que nosaltres anem a les vagues a València per a fer-nos cerveses en la terrassa, estan mentint, estan insultant-nos i estan mentint. Aleshores, és molt difícil combatre aquest discurs dels grans mitjans de comunicació. Però nosaltres ho intentem cada dia. La dificultat de la vaga en educació és que no és com si tu treballes en unes drassanes o treballes en una indústria que pares i se fot la fàbrica. No, aquí hi ha xiquets i famílies de permís. I nosaltres, des del primer dia, hem tingut claríssim que anàvem a fer aquesta pedagogia. Jo el que te puc dir... que és que des de la comarcal de la Vall d'Albaida, que és on ens movem nosaltres estem rebent el suport de les famílies cada dia. O sigui, jo pensava que no, que seria diferent. Jo sí que note, i també note, que hi ha persones que no ho entenen i sobretot persones que no ho volen entendre. Però jo em dirigisc als que sí que poden arribar a entendre'ns i jo crec que sí que ens estan entenent.
0: T'anem a dir, primer, quatre autobusos que anem o que anem cap a València a la manifestació, més els cotxes particulars. Parlava amb Manés i li preguntava el mateix. Jo no sé si això és motiu d'orgull, primer, i després motiu de continuar en la lluita.
5: Home, que hi hagi quatre autobusos de 200 significa que que el sector docent, els mestres, els professors i professores estan secundant la vaga. Això és molt important per a la gent també que, bueno, pues que ens ho creem, que tenim aquestes conviccions, que estem donant-ho tot a nivell econòmic i familiar, i si són quatre, pues millor que tres, i si n'hagueren sigut sis, pues millor que quatre. O sea, i jo crec que ara quan arribem a València serà un altre subidón, perquè ahir la gent... Nosaltres no podem oblidar que a la Vall d'Albaida les nostres condicions són relativament bones, comparat amb, per exemple, el que ha patit l'Horta Sud. L'Horta Sud, la gent que ha patit la dana estan abandonats. O d'altres comarques no tan centrals, com pel Maestrat, jo soc de Benicarló, i allí els instituts es caguen a trossos. O sigui, és vergonyós com des de fa 10 anys hi ha instituts que caguen a trossos. Claro, aquesta gent està mobilitzada des de fa més de temps, perquè tenen necessitats reals. I clar, aquesta gent, ara quan arribem a València, pues és la que ens dona molts ànims.
0: La comarca de la Vall d'Albaida es mobilitza i una vegada més ho demostra. Anem a acabar ja, però vull que vull saber la teva opinió sobre el tema de les dimissions en bloc dels equips directius dels centres, que a la nostra comarca està passant des d'ahir, que ja sabem que l'estació Vicent Gironès i més pobles de la comarca s'han adherit a aquesta opció. Què et pareix aquesta mesura de pressió?
5: A veure, jo crec que aquesta mesura de pressió l'estàvem esperant tots. La gent, pensàvem, la gent que estem seguint la negociació, pensàvem que la mobilització estava molt forta, però que ens faltava un poc el remat final, que podia ser aquesta desgovernança del sistema educatiu, que haguera arribat amb una dimissió en bloc de moltíssimes moltíssims equips directius. Això s'ha produït relativament. Jo l'únic que puc fer, jo preferís no opinar de la gent dels equips directius que no ha fet aquest pas, perquè entenc que és un pas molt difícil, eh? Vull dir, és un pas professional, seria una renúncia a un projecte professional i en molts casos vital, i jo no estic en aquesta situació, jo estic en una altra, però sí que el que vull fer és agrair de tot cor i reconèixer la valentia dels equips directius del Col·legi Vicent Gironès, de l'estació, de, per exemple, també el de Vallada, o ahir crec que va dimitir el de Porçons, perquè crec que és un acte de valentia i que han fet història, i aquesta gent ha fet història en els seus centres, que han renunciat als seus càrrecs, permet-me l'expressió, a les seues cadires...

0: Tic, Marcelino y Parejo del Villarreal o Carvajal y Arbeloa en el Real Madrid. El técnico blanco ha dicho que no va a estar en el cuerpo técnico de Mourinho, confirmando de esta manera también la llegada del portugués.
1: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro, he estado 4 meses sin pensar en mí, ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
0: También del Real Madrid y a la espera de que se cierre si hay elecciones o no, recado desde Barcelona por las acusaciones sobre los árbitros. Joan Laporta.
2: Es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros nos seguimos ganando.
0: Previa de la última jornada de Liga, con 2 puestos de descenso por decidir entre Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante, 1 de Europa League entre Celta y Getafe y otro de Conference League entre Celta, Getafe, Rayo y Valencia. Y en baloncesto, Atenas acoge esta tarde la Final Four de la Euroliga. A las 5, primera semifinal entre Olympiacos y Fenerbahce, y a las 8, duelo español, Real Madrid, Valencia Basket.
3: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
4: La filosofía que lo peta en redes.
3: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
5: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
3: pensar.
6: Well, I mean, you know, by that time,
5: bueno, let's say en aquel entonces,
3: escuchar otras voces.
7: Pero a ti te daría el papel, ¿eh?
5: Me lo darías, ¿no?
7: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
3: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son 2 días. Y es que nuestro algoritmo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Eres tú. A vivir, que son 2 días, con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
8: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
3: Cadena Ser. Servicios informativos. Cadena Ser, Comunidad Valenciana.
9: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
10: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas, niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
11: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
12: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
13: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
3: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
14: Ya escolteo a So es So en directe desde la plaça de la Verge de València, als peus de la catedral, als peus del Micalet i als peus també de la vaga indefinida dels docents de l'ensenyança pública. Hem vingut avui ací, fins a València, amb l'assemblea de docents de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I ara mateix, literalment, està pujant la temperatura. Dic literalment perquè tenim ja ara 29 graus marca el meu mòbil, encara que el calor que fa, jo crec que la sensació tèrmica és de 250 graus ara mateix. També hi ha més música, hi ha més molt ambient, continuen arribant 200 professors, professores, que s'han adherit a este dia de manifestació i que s'han adherit avui, concretament, la vaga indefinida. Continuem també així amb Tomàs Marín, perquè tenim més convidats, convidades que estan així a la plaça. Tomàs, Torteu, compta'ns.
15: Bueno, estem vivint una jornada de nou històrica amb esta tercera manifestació a València en la que han estat els 200, l'assemblea de 200 de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. No para de sorprendre la quantitat de gent que arriba dels diferents enllaços que arriben així a la plaça de la Mare de Déu. I són moltes les persones i són molta la gent que vol posar veu a hores d'ara a aquesta manifestació, a aquestes necessitats, a totes aquestes reivindicacions que demanen el professorat de forma justa i de forma pacífica, que és algo que ens han comentat durant molt, molt de temps al llarg d'aquestes dues setmanes de vaga. De ser dia, divendres 21 de maig. I el que anem a fer ara és conèixer testimonis, conèixer la gent que ha vingut, i no tan sort d'Ontinyent, no centrem en la capital, sinó ja ho esventava abans Miguel, Institut Josep Segrelles, coneguem a gent que ha vingut del Manuel Sánchez Guarner, de Castelló de Rugat, inclús de centres rurals, com per exemple el de Otos. I anem a conèixer un manifest que de segur us va sorprendre quan l'escolten, perquè no parlem de professorat, parlem d'alumnat, que és el principal afectat a hores d'ara d'esta vaga educativa i també de la situació actual de l'educació pública valenciana. Estem així amb una jove d'Otos, d'aquest municipi de la Vall d'Albaida, que es diu Mireia. Hola, Mireia, què tal, com estàs?
16: Molt bé.
15: Bueno, encantada de poder tindre així, de poder parlar amb tu. I tu ara mateix, tu eres alumna de l'IES Manuel Sánchez Guarner de Castelló de Rugat, de veritat.
16: Sí, jo vaig a segon d'ESO i almenys a la meva classe, el segon d'ESO són 28 per aula.
15: Bueno, en primer lloc, per què has vingut així? Com has vingut així? Què vas fer així? Què reivindiques?
16: Jo he vingut així per l'escola pública, perquè estic lluitant per l'escola pública, també perquè mon pare i ma mare són professors, els dos, i bueno, per això, ja que l'escola pública és igualitària per a totes i tots, i bueno, jo lluite per l'escola pública, ja que des del menú d'igua he anat a l'escola pública i la meva germana també.
15: Exacte, parlaves també anteriorment, quan estàvem fent aquest escàndel butlletí informatiu, parlaves ja no sols del teu cas i el cas de moltíssima gent d'hores d'ara a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, sinó que la teva germana en la Carbonera d'Otos, en el centre rural, també està patint aquesta pujada de ràtios, no?
16: Sí, a l'escola de la meva germana, crec que sigui de Carbonera, a principi de curs van estar 3 mesos sense mestre d'anglès i jo penso que això no podia ser. És que no pot ser.
15: Que no pot ser. Moltíssimes gràcies per atendre's, Mireia. Quina veu i quina valentia. Gràcies.
16: De res.
15: És simplement brutal escoltar testimonis, i ja no sóc de professional, sinó de l'alumnat Vairal d'Aidí, que a hores d'ara també diu prou a la situació actual. Mireu, al meu costat, ho han escoltat també al principi d'este tram de Hoy por hoy Ontinyent la Vall d'Albaida, tenim una batucada meravellosa formada per membres dels docents de la Vall d'Albaida, tambors, tabalets, dolçaines... És a dir, que és una autèntica bogeria tot allò que estem vivint i ese nivell que hi ha. Mireu, vaig a provar-me així a esta conjura que hi tenim de música, perquè tinc així a una persona que conec moltíssim, de la que parle totes les setmanes amb ella, que és Tamara Riestra, que és la presidenta del vòlei, que s'haut el bombo del vòlei a porta per a portar-les. Hola, Tamara, què tal?
17: Buenas, què tal?
15: ¿Por qué estar aquí, de nuevo, en València?
17: Estic així per a defender els drets dels estudiants, sobretot... Vale, ara ja me canvio a castellano, ¿vale? Que no estic... Que no sé. Sobretot per a defender els drets de nostre alumnado. Al final parece que lo que estamos pidiendo es salario, lo que venden en todos lados, y eso es lo que menos nos preocupa. Necesitamos mejores ratios, necesitamos profesores especialistas que atiendan las necesidades del alumnado, burocracia que nos ahoga. Al final hay que mejorar la educación pública, de calidad, laica, valenciana y para todo el mundo.
15: Profesora del Instituto de Estación, y también preguntarte un poquito por lo que es esta movilización y que esperas que esta sea ya la última, la definitiva, en la que ya se llegue por fin a un acuerdo.
17: Esperemos que sí. Nosotros, bueno, la asamblea de aquí de la Vall d'Albaida nos estamos moviendo mucho, y sí que es cierto que el miércoles, bueno, ya no sé ni en qué día vivo, tuvimos ahí un momento, yo por lo menos, un momento de bajón, sí, pensando que ya salía, y fue como que ostras. Pero ahora ya es como que parece que nos están vacilando. Y eso, o sea, ya hay que aguantar hasta el final, porque si no, lo que hemos hecho hasta ahora sí que ya no valdría de nada. Y esperemos que, ostras, con esta manifestación... Es que al final lo que estamos pidiendo no es nada loco tampoco. Al final es el alumnado, es mejor calidad de todo. Esperemos que recapaciten un poco y sobre todo el documento que han redactado que tenga chicha, que digo yo, porque lo que ahora mismo es paperasa, bla, bla, bla, bla, sin contenido ni concreción. Con que lo concreten un poco, nadie quiere estar de huelga, nadie quiere estar sin dar clase, nadie quiere estar así. y hay que tirar y aguantar.
14: Tamara, un placer charlar contigo y mucho ánimo.
17: Gracias a vosotros.
18: Y dale el bombo, que si no se va el ritmo, ¿eh? Dale al bombo.
14: Totalmente, ¿eh? Marca el ritmo, marca el ritmo. El boli siempre marca el ritmo. Bueno, ja estan escoltant quin és l'ambient a hores d'ara. A més, la gent es refugia mitjançant els cartells que han realitzat. Mira, vaig llegir-vos un parell que tinc ací. L'Institut Estació en lluita per una educació pública, laica, valenciana i de qualitat, que és el que es comentava Tamara. Volem coll les condicions que la gent pensa que tenim. I això també jo crec que és una reivindicació brutal. Mireu, també si tinguem, si no veig malament, de l'EASD, i crec que també és una forma de veure diferent aquesta vaga, perquè veia també molts barres de palla, els quals també defensaven aquesta formació professional agrària, i aquest àmbit també és molt important i molt necessari. El teu nom en primer lloc, per favor?
19: Sí, sóc Mònica Palerm, i sóc del Conservatori Superior de Dansa de València.
14: El Conservatori Superior de Dansa de València. Per què esteu així? Conta'ns.
19: Estem així perquè els ensenyaments artístics superiors també estem dins de la vaga. Totes les etapes educatives han aconseguit que la precarització que tenim i les condicions indignes ens ajunten a tots, des de 0 a 3 fins a l'educació superior, com som nosaltres.
14: Mira, llegia el cartell de la teua companya. M'agradaria veure el cartell Ara o mai, ensenyaments artístics superiors. És un lema que, sincerament, agafa tot el context i agafa tota aquesta vitalitat i tot el que heu esmentat. Aquest lema agafa absolutament tot, no?
19: Clar, aquesta vaga és de tot. I lluitem per una educació pública de qualitat i digna. I les condicions en les que estem impartint ensenyaments són indignes. I tot i això, tots els dies ens alcem i ensenyem en les nostres aules. Però arriba un moment en el que ja no podem més. Ja no podem més.
14: Doncs esperem que aquesta siga l'última manifestació que realitza València, perquè s'arriba ja a un acord que siga beneficiari. Moltes gràcies.
19: Ho esperem de veres. Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies per atendre'ns. Ja han escoltat, això només no és la Baida. La Baida és que ara mateix a la plaça de la Mare de Déu està plena de centres educatius de tot arreu de la Comunitat Valenciana. Veia Bunyol, barris de la pròpia, del propi Capi Casal. Mireu, també vull que anar-me'n a un centre educatiu que a hores d'ara també està patint novetats, està patint canvis, està patint el que esmentem i les dimissions dels equips directius que ja coneixien la primera fola de l'Institut d'Estació, que ara van conèixer posteriorment de la veu de Framolla, també de la pròpia assemblea, que des del Col·legi Vicent Girones també va realitzar i se intenta deixar primer pas per a realitzar aquesta dimissió de l'equip directiu en bloc. I el que anem a fer va ser continuar coneixent els testimonis, coneixent aquesta gent, gent ja no sols major, gent que du molt de temps en l'educació pública, sinó també gent jove, gent que té ganes de treballar, gent que sap que això li va costar molt de les seues butxaques, perquè eren més de 100 euros el que es perdien al dia per realitzar una vaga. I volia preguntar-li a esta professora que porta així també el que és el cartell de l'Institut de l'Estació que llegia anteriorment. Me pots dir el teu nom, per favor?
20: Míriam.
14: Míriam, per què estàs així? Conta'm, és la pregunta del Mirio, però és que és la pregunta idònia que hi ha que fer sempre.
20: És evident que s'ha arribat a un punt que ja calia eixir als carrers i explicar el que pareixia evident, però no ho sembla, perquè la gent posa en dubte les necessitats reals de l'educació. I, ostres, s'havia arribat a un límit que ja calia cridar, i és el que estem fent.
14: Li preguntava a la teva companya Tamara en relació si aquest dia, aquesta manifestació, aquestes imatges que estem vivint a hores d'ara a València, aquestes places de gom a gom, aquests carrers colindants que estan a rebentar, per a ser clars, van a ser una imatge suficient per a que se puga arribar a un acord per fi, un acord en condicions.
20: Ojalà s'arribarà a algun acord. Jo veig complicat perquè crec que estan jugant al desgast, però així tot és el que hem de seguir fent, plenant els carrers i fent soroll.
14: I tu d'on treus les forces per a continuar? Perquè sabem que això costa i molt continuar en una vaga. Ja estem en la segona setmana, a final de la segona setmana.
20: Disculpa, és que no escolta res.
14: Sí, estem ja a la final de la segona setmana de la vaga, sí. I això, al cap i a la fi, és un cost molt gran en tots els sentits, una despesa molt gran. D'on treus les forces?
20: De això. Això és l'únic que et queda, perquè te'n vas a casa i si et poses a pensar en la realitat, t'afones. Però quan prens part d'aquestes concentracions és quan et dones compte que com tu hi ha molts i que això és molt, si tots seguim fent força i potser aconseguim alguna cosa.
14: Míriam, molta força, gràcies.
20: Altres, gràcies.
14: Continuem parlant i tinguem a una altra alumna. Me pots dir el teu nom, per favor?
21: Nadia Salvador.
14: De quin institut, col·legi eres?
21: De l'IES Jaume I.
14: L'IES Jaume I. Conta'ns, per què estàs així? Per què has vingut a València?
21: Perquè estic a favor d'una educació de qualitat i, bàsicament, pues, estic a favor de tot el que n'hi ha sigui en esta marxa, o sea, bueno, marxa, concentració i tot això.
14: En quin curs estàs a hores d'ara? Quin curs estàs?
21: En quart de l'ESO.
14: En quart de l'ESO. Tu també, a l'hora d'estar així, també dones ese suport als teus professors, de segur que ho hauran agraït moltíssim i haurà sigut, vamos, un recolzament per a ells brutal.
21: Sí. Pues, com un pare també és professor del mateix institut que està allí, pues em va dir de vindre i li vaig dir que sí, que claro que sí.
14: Ja van, no? Sense por, clar que sí. Moltíssimes gràcies.
21: A tu.
14: Perquè vegin també que els testimonis no són tan sols de professora, sinó que també l'alumnat està així i crec que és algo a tindre en compte. Si continuem pegant aquestes voltetes, si continuem buscant gent, buscant testimonis, escoltem moltes cançons que s'han inventat els propis tutors i tutores de la Vall d'Albaida, que ens han deixat sorpresos i, a més, crec que claven la reivindicació des de la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Quan estàvem arribant així a lo que és la Torre dels Serrans per arribar a esta plaça de la Mare de Déu, recorde que hem parat en Nuevo Centro, com us comentàvem també anteriorment, i veia una imatge que era meravellosa. El fet de veure una sombrilla gegant per a poder tapar-se de la calor, però també reivindicar i continuar reivindicant. No, sí que és el teu nom. No, no vol, no vol parlar de la sombrilla, no parlar de... Quin és el teu nom? El teu...
1: Lorena.
14: Lorena, de quin institut eres?
1: Soc del Centre Vallblanca d'Ontinyent.
14: Conta'ns, per què estàs així també? Quina és la reivindicació?
1: Per reivindicar una educació pública i en valencià.
2: Quina... del Centre d'Educació Especial de Vallblanca.
14: Ja ho has dit, ja, clar. Vale. Moltíssimes gràcies. L'atenció, l'alegria, la il·lusió i sobretot la reivindicació. Gràcies per atendre'ns. I amb això ja estem arribant a aquesta recta final d'aquesta xerrada i ja anem a començar amb els altres continguts que hem preparat. Ja ha sigut pues, un dia brutal i unes reivindicacions que no van a deixar a més d'un... Jo crec que està tirant-lo molt avançat, Miguel.
18: Estem vivint un moment, jo crec que també molt especial, nosaltres així, perquè hi ha moltes emocions concentrades a esta plaça de la Verge. Anem a deixar-ho ja, perquè hem preparat més coses. En no res, parlarem amb Sayo Gandia de del Festival de Primavera, que ja comença avui, que serà demà. Després estarà Ivan Lane amb la seva escoleta de música. I la música és la que sona ja, així, en esta manifestació, després de 2 setmanes de vaga indefinida dels docents de la Comunitat Valenciana. Això que sona és la música dels docents de la Vall d'Albaida. Això que sona és la SER en directe.

0: tornem a Ontinyent. Per què dic lo de tornem a Ontinyent? Si esteu escoltant la ràdio, sabeu que venim de València, perquè hem estat en directe a la manifestació de la vaga dels docents per l'ensenyança pública. I tu dius, com t'has traslladat? I no m'he traslladat. La màgia de la ràdio és que pots gravar coses, i així estem. Així que tornem a Ontinyent, perquè convertirà este dissabte el carrer Major en un gran espai cultural obert a una nova edició del Festival de Primavera. Música, il·lustració, activitats familiars, art als balcons, dansa o tallers creatius ompliran durant tot el dia espais com la Casa del Delme, la plaça de la Concepció o els carrers Gomis i Mayans. El festival era enguany concentrat en una sola jornada, però manté la idea de portar la cultura fora dels espais habituals. I volem parlar de tot això. Volem parlar ja amb la regidora coordinadora del Festival de Primavera, Sayo Gandía. Què tal, Sayo, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda
1: bon
0: al programa. Que sabem que tens molt de treball estos dies,
1: sí.
0: No només relacionat amb el Festival de Primavera,
1: sí.
0: Que vull preguntar-te per això, com van les reunions de per explicar a la gent i a la ciutadania lo del canvi, entre cometes, de la recollida de residus.
1: Les reunions van molt bé, la veritat. Està vinguent molta afluència de gent, la gent vol informar-se, vol interessar-se, vol resoldre dubtes que té, i nosaltres anem resolvent-los pues, segons va preguntar la gent, i pareix que està en un bon clima en el que és i s'ha posat en marxa del nou servei de recollida. Jo sempre acabo les reunions dient-los, per a replegar el material... paciència, és l'únic tràmit que hi va a costar més. Lo de més serà res en esto, perquè clar, és molta gent en determinats moments i bueno, pues anar en paciència i ja està.
0: Va, ja està, resolt això. Anem a centrar-nos en el Festival de Primavera, que ja hem dit que utilitza balcons, carrers, places, per convertir-los en espais culturals. Creus que moltes vegades vivim les ciutats d'una manera excessivament funcional?
1: Bueno, jo crec que sí, de vegades es plantegem les ciutats en el nostre dia a dia, no? On en la majoria de vegades el vehicle és el que ocupa tot l'espai públic, no? El Festival de Primavera precisament ve a plantejar altre tipus de viure la ciutat, no? Encara que siga només un dia i de manera simbòlica, enguany hem triat el carrer Major també perquè teníem molt a prop la Casa del Delme i també volíem utilitzar-la per a este festival. I bueno, anem a transformar-lo un poquiu durant un dia per a que la gent gaudisca d'un carrer que és molt bonic, malgrat que necessite de millores. Sí que en el dia a dia, nosaltres que passegem molt pel carrer Major per anar d'uns llocs a altres, la veritat és que és un carrer encantador.
0: I com es converteix aquest carrer? Què aneu a fer? Quines activitats podrem encontrar?
1: Pues el carrer Major, al ser un carrer més estret, ens ha permès fer el Festival de Primavera d'una altra manera, crear un atractiu diferent, no? Anem a decorar-lo, anem a fer algunes intervencions urbanes per a que la gent pugui fer-se fotos i pugui gaudir d'un carrer que anava a donar la benvinguda a la primavera, però crec que anem a donar-la a l'estiu,
0: A l'estiu directament, sí, ja t'ho dic jo. Sí.
1: Però bueno, estaran aquestes decoracions que pues, conviden també a passejar. Després tindrem també aquests espais familiars, no? Jo sempre que organitzo un festival penso molt en les famílies, en aquests moments de compartir aquestes vivències i passar-ho bé tots junts. Tindrem creativitat en directe, hi haurà molts tallers on la gent va poder participar de manera lliure. També s'han sumat ahir els comerços locals del carrer Major, que molts d'ells van organitzar tallers, altres van atraure les tendes al carrer. I bueno, es tracta de passejar per un carrer que també té molt de comerç i que també necessita aquest comerç que la gent conega que estan allí, no?
0: Clar.
1: Després sumem també la part de la creativitat, però també en les intervencions urbanes i s'ha proposto que ve de l'Associació Veïnal del Poble Nou, que vam iniciar l'any passat i també la vam incloure dins del Festival de Primavera, i enguany també l'hem tornada a incloure, i la segona edició a Cien Ontinyent, que és la d'art als balcons, vale? On artistes ja consolidats van a penjar les seues obres d'art en diferents balcons del Poble Nou, i la gent va poder passejar i visualitzar aquestes obres a través de eso. Y como no podía faltar en un festival, ¿no?, de primavera, pues van a haver els espectacles infantils, la música en directe, que aquest any la traslladem més amunt, la gent tindrà que mirar més amunt, perquè la música eixirà dels balcons del carrer Major.
0: Que bé.
1: I també acabarem, pues, en aquesta jornada que Màster sempre ens oferís dins del festival, que és l'exhibició de la jove companyia de Màsters Ballets, que també portaran moltes sorpreses, i això serà en esa renovada plaça de la Concepció.
0: Anem ara al detall un poc, no? Perquè has dit això de fer activitats per a tota la família, i jo crec que és molt encertat. Jo, que tinc un xiquet, ja ho sabeu, que sempre trobar en festivals aquestes característiques que pugues anar al xiquet sense cap problema, i vull que anara això, no? Perquè conviuen activitats per a públic molt diferent, però sense separar excessivament per edats. Jo crec que això també està molt pensat, no? El tindre, evitar eixa idea de això és una zona infantil i això és una zona d'adults, no? És important per a vosaltres.
1: Intentem que siguin zones intergeneracionals, no? I a mi és de veres que m'encanta veure a famílies senceres jugant als jocs que posem en els carrers, a xiquets i xiquetes pujant a aquests circuits de multiaventura, gaudir tant en diferents edats de les diferents activitats. Jo, als majors, moltes vegades em pregunten, on tenien camina, em pregunten. Però nosaltres, n'hi hauran coses per a nosaltres, jo dic, heu de convertir-se en joves, en xiquets, i anar a gaudir allí com xiquets. Però sí, n'hi hauran coses per a vosaltres també, perquè jo estic segura que totes les decoracions que anem a posar, la música, els balcons, l'exhibició de dansa de Màsters Ballets va agradar-los a tots, i van a poder gaudir. I a més sumem una edició també especial en este festival, que és convertir la Casa del Delme en un festival de Montjuïc Market, ¿vale? Un festival al voltant de el còmic, la cultura pop, on n'hi haurà també mercat d'artesania, on la gent va poder veure obres d'artesans i il·lustradors que van a poder mirar i inclús adquirir. I també van haver, pues, tornejos, tallers de dibuix, pintacares de fantasia inspirades en els còmics. Bueno, i la trobada amb una il·lustradora de gran potència a nivell nacional, que també va fer la presentació de les seues obres. Bueno, crec que està prou complet, sobretot en aquesta ocasió, contemplant totes les franges d'edat. ¿Vale? Totes les franges d'edat van a tindre allí cabuda. La gent més jove podrà anar a la Casa del Delme, els majors també podran anar a visitar-la, però encara n'hi ha gent que diu, pues jo encara no l'he coneguda.
0: És que t'anava a preguntar per això, que ho jure, perquè tinc la sensació, encara que feu moltes coses a la Casa del Delme i que hi ha activitats i sempre hi ha marxa, com diu aquell, no sé si tinc jo sí que tinc la sensació de que hi ha gent que encara no ha anat o que no la coneix ben bé, no?
1: Sí, perquè a voltes si no has d'assistir a alguna activitat, a una reunió, pues no te desplaces, no? Pues bueno, este cap de setmana van a tindre l'oportunitat de visitar-la, de gaudir de tot el carrer Major, de fer que tant l'hostaleria que està ubicada en aquesta zona com les tendes que estan ubicades a aquesta zona puguen donar-se a conèixer en gran part de la ciutadania que no sempre passa per allí o no saben que estan, i és una manera també de potenciar una altra zona que pot ser pues molt bonica.
0: Clar. Ja hem dit que enguany el festival es concentra en un sol dia. Això obliga també a pensar la jornada amb altre ritme? Imagina que sí, no?
1: Bueno, s'ha concentrat també en un sol dia perquè venim d'altres activitats que s'havien organitzat, que damunt la pluja va obligar a ajornar, sí. I per no tampoc allargar tots els caps de setmana, no, al final vam decidir concentrar-ho en un cap de setmana. La idea sempre és allargar-ho en un o dos caps de setmana, perquè una vegada tu fas alguna despesa inicial ja te val per aquests dos caps de setmana. Però, bueno, en principi jo crec que estarà molt bé concentrada així. Això no vol dir que ho desmuntem tot, possiblement la decoració es quede durant unes setmanes, i bueno, pues convidar la gent a gaudir del festival de primavera i a gaudir sobretot de la família, dels amics i de compartir moments.
0: Anem acabant ja, però en els últims anys moltes ciutats, que conec a gent i tal, han apostat per festivals molt grans, espectaculars, però Ontinyent sembla buscar un model més pròxim, més habitable. Això és una decisió conscient, Sallo?
1: Sí, jo crec que sí que és una decisió conscient, perquè al final nosaltres vivim en un punt estratègic, però no podem oblidar que els grans festivals que es produeixen sobretot en l'època d'estiu, nosaltres quan venim també a tindre les festes ja som els últims de la fila, com diríem, no? I ja quasi tot el món ha passat per veure a tots els grups o tot és això. Sí, sí. Nosaltres hem apostat per altre tipus de festival, no? El Nòmade, sí. La setmana passada Tapes i Rock, no? Algo diferent i més pensat per a lo millor un públic més adult, i com sempre, pues saps que jo que organitzo el Festival de Primavera o el Tic Tac al Parc, està pensat més per a un públic més familiar, no? Que
0: proper,
1: també tinguen
0: no?
1: ixe moment.
0: Clar. Ixe
1: moment els xiquets i xiquetes en les seues famílies.
0: Doncs Festival de Primavera, que ja està així, com dius, allò és més festival d'estiu ja, per les temperatures que tenim, Gina, que només que toca que gaudir. Sallo Gandia, moltíssimes gràcies com sempre.
1: Moltíssimes
0: per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a gaudir d'este cap de setmana. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adeu.

0: Bueno, entrem ja a la recta final d'este Hoy por Hoy on tinyen Vall d'Albaida i ja vos dic que, clar, estareu pensant, si heu escoltat la primera hora de programa, direu, ostres, Miguel ja ha tornat de València i està fent ara el programa en l'estudi? No, això està gravat, jo avise perquè, clar, Iván Lane, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
0: Jo ara sí, amb tu, però realment estic a València.
1: Estàs allà, no?
0: En la manifestació dels docents, d'esta vaga indefinida dels docents de l'ensenyança pública, de l'educació pública valenciana, perquè hem fet este i hem volgut fer este viatge acompanyant-los a veure què es podia contar i ja l'hem escoltat, però ara tenim que centrar-se en la musiqueta per al cap de setmana, amic. Què portes avui?
1: Avui música valenciana, però bueno, igualment enhorabona per recolzar esta vaga, que jo crec que és molt, molt important.
0: Bueno, hem d'estar on està la notícia, com diu aquella.
1: Exactament.
0: Hi havia un claim de la SER que era eixe, no? Que on està la SER, on està la notícia.
1: Però està, no? està bé que estigueu ahí al peu del canó.
0: Ahí estem.
1: Gràcies. Bueno, va, música valenciana.
0: Sí,
1: que
0: senyor.
1: No vol dir això que siga cantada en valencià.
0: Ah, vale, vale.
1: Ixa ja la vam tocar una vegada. Bueno, vam tocar més rock català.
0: Sí.
1: I la de valencià la tenim pendent, però també la farem, però no és ixa. Estem parlant de músics valencians, anem a parlar de músics valencians, val?
0: Vinga.
1: No res, sempre està present, òbviament, sempre ha hagut moltíssima música i molts músics, no? Sempre som una comunitat que sempre ha portat cantants i músics al país. Als anys 50 i 60 ja estava el rock present a la ciutat, bandes com Los Milos, Pantalons Azules, ja feien matinals al teatre principal, tio, l'any 58. Tío. Flipa, eh? O sea, són...
0: Sí, sí, sí.
1: Ojo, eh?
0: Sí, sí.
1: Al teatre ahí de matinals. O sea, és
0: matinals
1: que...
0: el principal,
1: a mi no m'entén
0: el cap,
1: tio. Després ja va aparèixer el gran Bruno Lomas, que es va consolidar com un referent del rock and roll a Espanya.
0: Bruno Lomas, tio.
1: Bruno Lomas, tio.
0: Wow.
1: Que proper el teníem, eh?
0: I tant.
1: Vols que l'escoltem?
0: Vinga, va, anem a escoltar-ho.
1: Vinga, va.

0: Era el primer, no? Que feia això, o dels primers.
1: Un dels primers, no, no, un dels primers, jo crec que sí.
0: I feia versió del rock de la càrcel, vamos ser un poc...
1: Sí, sí, sí. És el primer que va atrevir-se un poc, no?, a fer tot això.
0: Exactament.
1: Que bon.
0: I li va anar molt bé, de fet, bueno, de fet, i esta iniciativa fan l'homenatge este anual en la plaça de... En el camp de futbol, no?
1: Crec que sí.
0: No recorde.
1: Bueno, no ho sé. No
0: sé que en fan uno i, bueno, si està també molt bé que el recorden, no?
1: Emilio Baldoví Menéndez.
0: Sí, senyor.
1: Brutal, eh?
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Bruno Lomas.
0: Bruno Lomas, clar, no té res que veure, tio.
1: És que no té res que veure.
0: I estem com el Josep Capdevila, eh?
1: Exacte. Què en comptes?
0: Molt bé, res. Bueno, seguim, si vols. Crec que si parlem de pop-rock melòdic no cal dir més que Alcoi i Allà lo de Malferit.
1: Home, per favor.
0: I ja saps que Valla 2, tio, Nino Bravo i Camilo Sesto.
1: Vamos.
0: Valla 2 beuetes, eh?
1: Sí, senyor.
0: Una autèntica meravella. Nino Bravo l'he escoltat tota la vida. I a Camilo, de veres que vaig començar un poc més tard, no? Vaig descobrir un poc més tard.
1: Ah, sí?
0: Tenia un vinil dels meus pares, però no sé per quina raó no l'escoltava.
1: No l'escoltaves?
0: No l'escoltava tant. Nino Bravo sí que... Imagina que als meus pares agradaria més i el ficaria més vegades, no?
1: És més probable, jo crec.
0: Les cançons de Nino Bravo a mi sempre m'han agradat molt, eh? El que passa és que tinc... anys després, l'altre dia el parlava de Montío Chimo, que li vaig agarrar una cita de vida i tal. Pues em va donar una sèrie de vinilos, em va regalar una sèrie de vinilos.
1: Val.
0: I una de tals estava Jesucristo Superstar de Camilo.
1: De Camilo, però és que això...
0: I me'l vaig ficar un dia, i, bueno, això és del musical, vaig escoltar-lo, que a mi els musicals m'agraden tant, i vaig flipar,
1: és que
0: a part de fa molts anys, però bueno, vaig dir, este tio no és d'este planeta, o sigui, això no és normal, ni però ni més normal.
1: És que fins que no va arribar a ese musical, fins que no va arribar Jesucristo Superstar, la gent el coneixia, però no tant. Ahí es va, ja... Va
0: no conec jo ni la discografia ni tal de Camilo, no estic molt posat, conec, pues, Perdóname, òbviament, la de Vivir así es morir d'amor, no?
1: Sí.
0: Té més sols. I no sé si això, així dius tu que el va fer més famós.
1: Sí.
0: Primer d'això que tinc, però és que no m'estranya, o sea...
1: Sí, sí.
0: La qualitat és... És que és
1: espectacular.
0: És techo, o sea,
1: sí, ja no hi ha més.
0: Després
1: no
0: d'això jo crec que no pot haver més.
1: No,
0: o sea,
1: no hi havia més.
0: És una locura a nivell vocal el que fa en eixe musical. I res, l'escolté moltíssimes vegades, me'l fiquen moltíssimes vegades. Però bueno, el deixarem per un programeta de musicals, ¿vale?
1: Ah, molt bé.
0: Me la guarde.
1: Molt bé.
0: ¿Vale?
1: I ahí tens que fer una... Farem teràpia ahí, en els musicals. Sí, perquè a mi no m'agraden gens.
0: Bueno, a mi, tu saps que...
1: A mi no m'agraden
0: gens. És de pel·lícula tampoc, però veure-los en directe sí que m'agrada molt.
1: Ja.
0: Jo sí.
1: Ja.
0: Bueno, va. Jo intentaré convèncer de bones cançons.
1: Perfecte. Queda ahí. Vinga, va.
0: Aleshores, res, he triat una cançó de Nino Bravo, que aunque no siga la que més es lluís ni la més coneguda, a mi és una cançó que em flipa, m'encanta, sempre m'ha agradat.
1: Per què?
0: Pues, no sé, m'encanta el ritme, m'encanta la manera de cantar-la, m'encanten els metalls que té. No sé, sempre m'agrada molt aquesta cançó.
1: I com es diu?
0: Tu canviaràs.
1: Vinga, va. Canviar.

0: passat una cosa en esta cançó que per el títol no em sonava de res. I quan he començat a escoltar-la, dic, ui, esta cançó serà una de les que no va tindre molt d'èxit de Nino Bravo. Però clar, arriba la tonadeta i dic, no, sí. Quina cançó de Nino Bravo no coneix la gent?
1: És que això és el que anava a dir.
0: Quina cançó, tio?
1: Que jo, per exemple...
0: Ha de tindre, però no sé quina és.
1: Recorde en este vinilo... Sí. Que tenia jo en casa, que tinc en casa. Esta és la primera que obre el disc, val? Però el disco té... Si pareix que tingués singles per tots els jocs i realment no imagina que no serien tots singles en el moment. Bueno. Aquesta, la de Esa será mi casa, la
0: single?
1: De Es el viento,
0: single?
1: La de esta, la de Libre, està, Libre, per supòs, que ho és.
0: Mega maxi single.
1: I sobretot d'aquesta novel·la hi ha una flor.
0: Vamos.
1: I Cartas amarillas. Però és que, claro,
0: és que si comences...
1: Que la puerta de l'amor i és una locura.
0: O sea, quina cançó de Nino Bravo no és coneguda, tio?
1: Entre un fum, la de a mi madre o a mi padre, no recordo quina és, també. Tinc un bo record de la cançó.
0: Segur que està feta, això que vaig a dir, però algú hauria de fer un estudi de l'artista o dels artistes que més cançons després de morir s'han escoltat. Perquè, clar, està Freddie Mercury a nivell mundial, no? Està Queen i tal, però Nino Bravo...
1: Bueno, pues ahí estarà,
0: compte,
1: eh? Perquè a Sud-amèrica també pegava moltíssim.
0: Clar, perquè és que sempre és que continua viu. I gràcies a les seves cançons,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, per supòs.
0: Però que continuem escoltant-les, tio, i és brutal.
1: I quina meravella, tot musicalitzada amb orquestra de fondo,
0: Anem a escoltar-la un poquet, va, vinga.

0: sempre me'n recorde des de fa anys que quan sona Nino Bravo, parlem de Nino, no, de Nino Bravo, sempre me'n recorde d'un amic meu, company de treball durant un temps, que és molt més jove que jo, bueno, molt, més jove que jo, que és de Valladolid, que és fan absolut de Nino Bravo, tio. Però que ha vingut a Yelo al museu quan estava obert, malauradament ja no està obert, ha vingut des de Valladolid quasi tots els anys. Perquè és que li agrada moltíssim Nino Bravo. Em pareix brutal, lo d'este xic.
1: Pues sí, sí.
0: Bueno, què més tenim per ahí, va?
1: No, res, després de moltes bandes i cantants de durant aquesta època va arribar la movida. Ja saps que ja saps que no només estava a Madrid, a València també hi havia una movida valenciana, als 80. Mm. Va desenvolupar una identitat musical pues, única, no? Associada al tecnopop, sobretot per així, i a la famosa movida madrileña, com t'he dit.
0: Sí.
1: I res, bandes importants en Seguretat Social, que era la seva etapa més punky, no?
0: Que complissin 45 anys.
1: Sí, tio, quasi res, eh? Jo el veuré, mira, el dijous que ve el veuré, que ell sempre ve
0: al
1: sopar de, sí? Sí, de la Casa Ronald.
0: Ah, sí, clar,
1: que,
0: clar.
1: Que el grup Oñe sempre toquem allí.
0: Ah, doncs pues li dones una abraçada, meu papà.
1: De la teva part sí que li diré, li diré.
0: Sí, sí,
1: jo m'ho vas dir que el coneixes prou.
0: Dis-li.
1: Jo li ho diré.
0: Veuràs.
1: Bueno, estaven, com el dic, Casanya en la seva etapa més punky, Presuntos Implicados començaven, Comité Cisne, Glamour...
0: Quina època, tio, més guapa.
1: Sí, vídeo, tal cosa de vídeo.
0: Home, clar.
1: I ja, de més cachondeo, també ho van petar, es que anem a escoltar ara, Els Inhumanos.

0: inhumanos.
1: Madre meua.
0: Pues me pareix que en aquella època ens feia molta gràcia, m'agrada. Jo em feia molta gràcia.
1: A mi també em feia molta gràcia.
0: Ara, quan han passat els anys, ja no tant. Però sí, em feia molta gràcia.
1: Aquella època...
0: Eren més burros que tacó.
1: Sí, sí, sí. No, bueno. Segueixen sent part, però jo tinc alguns amics que s'han contratat per a cumpleaños.
0: Sí. I estan ahí encara...
1: I estan ahí. Òbviament no venen 30 com eren, però... No.
0: Però en aquella època he de dir que jo coneixia, o conec encara, la gent que era músic, i que estava en el grup, que no era només estar ahí damunt de l'escenari fent el burro,
1: sí, sí,
0: que hi havia
1: sí.
0: músics de deberes.
1: Sí, sí, sí, jo el bateria que tenia el vaig conèixer, el recordo, en Panadero. Bueno, Carlos Goñi va estar una temporada tocant amb ells, al
0: sí,
1: principi.
0: Sí, amigo. Sí, sí,
1: te
0: sí, pareix, sí,
1: tio,
0: ahí estava. Sí, sí, sí, sí.
1: Pues res, el disc 30 Hombres Solos, que és el següent a este que van traure, a este de Manuel, vamos, va vendre més de 200.000 còpies.
0: És que sí, sí, és un flare, a vendre.
1: Tenía éxitos como el Duba Duba, Me duele la cara, ese tan guapo, qué difícil es hacer la música en
0: Camil.
1: Bueno, pues el Ye Ye, ese también que canta en... Una risa, muy divertido, es Monchos.
0: Sí, señor.

0: Feta, Manuel.
1: Que al principi no anaven de monjos, eh? Al principi anaven vestits com... Ho vaig llegir, no sé.
2: Com anaven? Jo els recordo sempre de...
1: Hawaiano i tal, perquè a partir del disc que van treure ja, diguem, en la discogràfica gran, es van ficar de monjos.
2: Ah, sí?
1: Aguado este ficava ja de negre i tal, i ja, bueno, ja es va quedar. I ja més als 90, Carlos Goñi, que acabem d'implementar de Revolver, tal vegada sigui el més destacable de tots, el que més ho ha petat un poc així a València, no?
2: Sí.
1: Encara que hi ha bandes com aquesta que anem a escoltar ara,
2: sí,
1: que jo els escolta des que van eixir pràcticament,
2: sí,
1: i fins que es van separar, que ja et vaig dir fa poc que es vaig veure el Roig Arena per primera vegada.
2: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Escoltem-los, que val la pena escoltar-los.

0: Quins records, tio.
1: Que guai, eh?
0: Quins records, que la Saúl es y este vale la pena.
1: Maestros. Yo recordé, me han regalado a Reis este disc,
0: ah,
1: Rompe tu silencio,
0: ¿sí?
1: Y recordé, pues, recordé...
2: Reventar el disc.
1: Recordé reventar el disc, recordé regalármelo la ni de Nochebuena, ¿no?
0: Sí.
1: Y xir en esa mix y tornar a casa y ficármelo. Recordé un montón que dame en el menchador, que yo no tenía... Pues no tenía Discman y tal,
0: sí.
1: Recuerdo ficar el CD en el equipo de música que tenía en el menjador,
0: sí.
1: Ficarme cascos, pues
0: sí.
1: Serían, que serían estés del matí.
0: I escoltar.
1: I sentarme i escoltar-me los Anseret i xitar-me a dormir, me'n recordo un montón.
0: Qué máquina.
1: Sí, sí, tío, me'n recordo un montón. No sé si podré salir, pero lo... I anar al dia següent al meu amic Torrón, este cas, de manera
0: sí.
1: De molt, i he tío, escolta això, que és una mena vella i tal. I... Molt guai, tío, molt guai.
0: Batería, el batería de este disc...
1: ¿Ramón?
0: No, Rafa. El batería en aquel primer disc era Rafa, era de Manises.
1: Ah, mira, bueno...
0: Es encara.
1: Son tres valencianos.
0: Sí.
1: Son tres valencianos, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Bueno, el guitarra Javi... Bueno, el guitarra y el batería eran germans, si no
0: después,
1: Rafa,
0: sí,
1: Ramón.
0: Después, sí.
1: Javi es el guitarra de Ciudad Social.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Que también estará en sopas del DJ aquí siempre.
0: Ahí está. No me abandones
1: jamás. Doncs aquesta banda valenciana, que ja vam parlar d'ella
0: sí,
1: una vegada,
0: sí, sí.
1: Molt per damunt, pues això que s'havia vist en un Raja Arena per fi,
0: sí.
1: L'any passat.
0: Exacte.
1: Per fi, mira que em va costar, menys mal que s'han tornat a reunir. Pues això, 5 discs tenen, i encara que els dos primers van sonar prou, va ser número 1 a Puerto Rico, que jo això no ho sabia, ho vaig llegir l'altre dia.
0: Sí.
1: I van fer alguns concerts per allí, fins al tercer disc, que és aquest, que van editar ja amb EMI, amb una gran.
0: Mm.
1: No sonaven tant a la ràdio, no? En este ja vam...
0: Sí, no, sí,
1: ja van començar a petar-ho molt, petar-ho. I este va ser el primer single, a més.
0: Sí, sí, sí, senyor.
1: Jo crec que eren les primeres de Xina que feien un pop rock latino.
0: Clar, és que...
1: En molt aquest... de riff d'este...
0: Però era el moment del pop rock latino.
1: Claro, claro.
0: Era el moment.
1: Sí, esta època està en Rodríguez, estava...
0: Correcte.
1: El Hombre Gancho, també.
0: Correcte. I van aparèixer estos i es diuen, això és nostre, això és de la casa, saps?
1: Sí, sí.
0: I per això el suport que van tindre des del principi va ser espectacular. Bueno, des del principi, des d'este disc, també t'he dit.
1: Com es diuen, eren especialistes, uns altres que també feien ixe rollo?
0: Especialistes?
1: Pot ser... No és que canta la de Cúbrele de besos.
0: Ostres,
1: no recordo com es diuen.
0: No me'n recordo.
1: Bueno, ja... també era aixina molt d'això.
0: Tinc lagunes.
1: Molt xulo. No s'ho poden saber tot.
0: No, tio. A més, és que jo de tant en tant tinc que desbloquejar records, saps?
1: Ai, bueno, és lo que toco.
0: Oh, com acabem, Ivan?
1: Mira, pues hi ha un tio que encara està en actiu, que li diuen Luis Prado, que és...
0: Fan absoluto.
1: Sí, no?
0: Va,
1: és normal.
0: A més.
1: Normal.
0: Mira, no el cride ara perquè no està avisat.
1: Ah, sí? Pues mira, tio, pues,
0: sí, no?
1: Pues la veritat és que jo no conec, però l'he vist un milió de vegades en directe i em pareix un tio impressionant. Bueno, a banda de a nivell... tècnic, que és un...
0: Com a pianista, com a músic, en general,
1: és
0: virtuós.
1: És una meravella.
0: És un virtuós.
1: Les lletres també fan molta risa, és molt bo.
0: Sí,
1: bueno, és un tio que ha tocat amb toquisqui, macho, Miguel Ríos, Ariel Roth, Fito Cabral, S.M. Clan, Tequila, Sole Jiménez, i fins i tot, on tinc jo entès, vaig parlar amb Pablo Gisbert, que és d'ací del poble,
0: sí.
1: Els pianos de este clàssic del seu disc també serà ell.
0: Clar,
1: sí que sabia que era prou col·lega d'ell.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Val? Va muntar primerament la seva banda de flauters, que després es va convertir en Senyor Mostaza, que és la banda de la que jo sóc superfan, imagina que tu també, per lo que dius, i ja després ha continuat en solitari, val?
0: Sí,
1: però bueno, escoltem un tema de Senyor Mostaza per acabar, si el pareix bé.
0: Per favor.
1: Que, per cert, té una cançó que es diu Un Momento Eterno,
0: sí.
1: Que és l'actriu també d'on tinguem Maria Juan.
0: Ah, clar.
1: És la protagonista.
0: Sí, senyor.
1: Sí, sí, sí.

0: mira, jo tinc una història amb Prado que... Vaig a contar-te-la.
1: Contame-la.
0: Amb The Flauters, que va ser la primera banda,
1: sí,
0: van guanyar un certamen de rock amb el meu poble, Manises, a l'any 92.
1: Uau!
0: I van gravar un EP amb altres bandes que també participaven en el certamen, en dos bandes o tres. Pues The Flauters era una d'elles. Jo vaig conèixer la The Flauters ahir. Però, clar, passen els anys, passa el temps i ja perds la pista. I molts anys després arriba a Madrid, 2001-2002. I un amic d'ací de València, però que estava també a Madrid treballant amb mi, me diu, tio, has escoltat això? I me passa Senyor Mostaza. Jo dic, hòstia, qui són Senyor Mostaza? I es comença a escoltar esta cançó. I dic, hòstia, són The Flauters, tio.
1: Clar,
0: sí, The Flauters. Jo, el que fes tu en Girasoules, vaig fer jo en este disco.
1: Sí, no?
0: O sea, però pues, a totes hores. Jo
1: també, Senyor Mostaza...
0: Per a tota l'hora.
1: Te diries quatre primers, després ja em vaig cansar un poc i tal.
0: Sí, sí.
1: Perquè sí que és cert que és un estil tan paregut que al
0: sí,
1: final...
0: Sí, i que
1: te t'ha d'agradar molt. Són molt autèntics. A mi em passa un poc també en bandes com Santero y los Muchachos.
0: Perfecto, sí,
1: són,
0: sí, sí.
1: Que són, m'encanten, me pareix que sí. Tenen un nivell brutal.
0: Sí.
1: Però quan porta quatre discos ja és com... Sí. És un poc el mateix. Necessite parar un poquet sí. D'escoltar-ho. Però jo estos quatre primers, uf, jo els vaig rebentar.
0: Clar, i me va passar una cosa que és... Passen els anys també, el Senyor Mostaza, pop, i arriba Luis Prado i fa un disc en solitari.
1: Sí, el d'Estoy Gordo, no?
0: Correcte. I entonces jo dic, hosti, jo tinc que entrevistar a este home. Ja està bé, que tal, no sé què. Aconseguix l'entrevista. Jo ja no estava treballant per a les emissores musicals de la SER, estava treballant en una altra emissora. I arriba l'entrevista... Era en Valencia. Arribó la entrevista y me dijo, tío, si es que yo te llevo escuchando años.
1: Hostia.
0: Ella a mí. Y yo, y yo a ti. Y va a ser ahí China con...
1: Qué guay, qué guay.
0: Sí, como...
1: Va a tancar un cercle ahí. ¿No?
0: Exacto, exacto. Y desde entonces, pues cada vez que trae un disco, tal, no sé qué.
1: Qué guay.
0: Pero Luis Prado siempre, top.
1: Hostia,
0: top.
1: Me encanta.
0: Anem amb bipolaritat i tornarem la setmana que ve. Ival Lein, molt bona la selecció, com sempre.
1: Moltes gràcies.
0: I el divendres més.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon cap de setmana, amic. Adéu.
1: Igualment.
0: I a vosaltres també. Nosaltres se n'anem. Tornarem el dilluns, com sempre, a les 12:20, sí, a Ràdio Ontinyent, a la SER. I recordeu, vaig a dir-ho jo avui, sigueu bones persones.

0: La gente.
1: Se marcha a Guardiola del City y ha confirmado Arbelo hasta mañana en la que ha sido su última rueda de prensa como técnico del Real Madrid antes de jugar mañana contra el Atleti de Bilbao, algo que ya también conocíamos, que a partir del lunes no va a ser entrenador del Real Madrid. Le han preguntado si va a formar parte del cuerpo técnico de Mourinho y él, sin negar que venga Mourinho, ha dicho que no.
2: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro, he estado 4 meses sin pensar en mí, ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
3: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
4: Hora 14, con Javier Casal.
3: Y allí, pendiente de otras cuestiones de este viernes, está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional le ha pedido a España que retire las rebajas fiscales a la energía adoptadas recientemente, salvo, dice, que se materialice un escenario grave. En su análisis anual de la situación en nuestro país, el FMI también insta al gobierno a que impulse medidas más decisivas para incrementar la oferta de vivienda. Esto en un viernes, Casal, en el que en unas pocas horas el sonido va a ser este.
6: ¡Oye, disfruta la noche!
5: El de Bad Bunny y las en torno a 100.000 personas que van a cantar sus canciones en el Estadio Olímpico de Montjuic. El cantante puertorriqueño inicia su gira en Europa con 2 conciertos en Barcelona, uno hoy y otro mañana, y después llegará a Madrid con su álbum Debí tirar más fotos.
3: Temazo. Música para un fin de semana de sol y calor, temperaturas disparadas, Jordi Carbó.
7: Tiempo plenamente veraniego para este final de semana con sol y muchas horas de calor. Máximas esta tarde alrededor de los 25 grados en el Mediterráneo, donde se verán algunas nubes, pero en general sol. Alrededor de los 30 grados de máxima en todo el interior de la península, cerca de los 35 en el Valle del Ebro, superando los 35 en el Cantábrico, máximas cercanas a los 38 grados en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. En general sol, cada vez más calima, y esta tarde algunas tormentas aisladas pero intensas en las montañas de Galicia y de Asturias.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
4: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y van 2 semanas y no se ve el fin. Hoy varias manifestaciones ante las sedes de Hacienda, donde se maneja el presupuesto, ese que los convocantes consideran insuficiente para hacer frente a salarios dignos, plantillas decentes y coles e institutos en condiciones en la educación pública de la Comunidad Valenciana. La comunidad educativa sigue muy movilizada. Mañana otra manifestación unitaria en Valencia y de momento la consejera de Educación, que fue la que se levantó de la mesa el pasado miércoles cuando se rompió la baraja, dice que está esperando una contrapropuesta. Esperando. La consellera de Educación, la máxima responsable de gestionar este conflicto, después de 2 semanas de huelga, está esperando.
4: Hora 14, Comunidad Valenciana.
8: Y así como el gobierno valenciano de momento no mueve ficha, el volumen de la protesta va aumentando. Hoy en el segundo viernes de huelga indefinida ante las sedes de Hacienda en Valencia, ante la sede de la Consellería. Adrián Sánchez, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ana. Los sindicatos lamentan un día más la pasividad del gobierno de Pérez Llorca, que, según denuncian, no mueve ni un dedo y no les cita para poner fechas, presupuesto y garantías a una propuesta que, según ellos, peca de insuficiente porque pretende las ratios que tendrá que aplicar por orden del Ministerio, porque deja para más adelante, sin concreción, el aumento de las plantillas o porque no habla del valenciano. Así lo explicaban Chelo Valls de Comisiones Obreras, Luis Navarro del Sindicat de Treballadors, Gaspar González de AMPE y Maica Martínez de UGT.
10: El document que ens van lliurar té moltes formes verbals que aposten per un futur i que són molt, molt imprecises.
11: En ràtios, salaris i plantilles és on la gent està més preocupada i, per suposat, per descomptat, també el valencià és una preocupació molt gran entre el professorat.
12: Lo mismo que llevamos reivindicando durante muchos años.
10: Han de també incloure el tema de dates, perquè pareix que siga un futurible, impulsa. No volem dates i volem el pressupost. No és, vaig a negociar unes plantilles i ja està, no. Necessitem dates exactes, necessitem el pressupost.
8: I a esa protesta de hoy se han sumado una nutrida representación de estudiantes.
9: Consideran tan insultante que el Consell les presente como rehenes de los huelguistas cuando en realidad son víctimas y rehenes, dicen, de un Consell que ha abandonado lo público. Por eso Mario III, coordinador del Sindicat de Estudiants del País Valencià, advierte a la Conselleria Ortí que están con los docentes y con ellos van a seguir.
0: Estamos hartos de estudiar en barracones, de estudiar sin climatización, de pasar calor asfixiante, frío en invierno, de que no cubran bajas. Es todo tan una realidad distópica en la educación pública valenciana que hemos llegado a un punto límite. Ella dice que se han cruzado líneas rojas, nosotros le decimos que ella ha cruzado todas. Y por eso nos hemos sumado a la huelga indefinida, por eso seguimos el ejemplo de nuestros profesores que llevan ya 2 semanas y le lanzamos un mensaje, que esto no va a parar.
8: Y mientras, que dice la consellería, pues que retomará la negociación con los sindicatos lo antes posible, una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles. Es lo que afirma la consellera Carmen Ortí, que hoy se ha reunido con su equipo. Sostiene que la propuesta de consellería incluía soluciones no solo salariales, sino también en materia de plantillas, ratios u otras cuestiones, y espera la contrapropuesta de los sindicatos.
13: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat. Seguirem treballant des de la serenitat perquè la nostra prioritat és l'alumnat i estem al costat de cada família.
14: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Comunidad Valenciana o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
15: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
16: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenars sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
8: Y de la instrucción de la causa de la Dana, la alcaldesa de Chiva, durante la tragedia, Amparo Fort, ha declarado hoy ante la jueza y ha señalado que el Centro de Coordinación de Emergencias no dio ninguna instrucción ni prevención al ayuntamiento, ni ese día ni los previos. Fort, que perdió meses después de las inundaciones la vara de mando tras una moción de censura, ha asegurado que no sabía lo que era un CECOPAL, que la reunión de emergencias que tienen que convocar los propios alcaldes no lo supo hasta el día siguiente de la Dana. En ese municipio murieron 8 personas por las inundaciones.
9: Fort, que es del PP, ha explicado que pese al aviso rojo de la EMED, la mañana del 29 de octubre en Chiva fue relativamente normal. La exalcaldesa ha relatado que a partir de las 6 de la tarde es cuando el barranco se desbordó y empezó a inundar el municipio. Ha asegurado además que no conocía en detalle el plan especial de inundaciones de la Generalitat y que el ayuntamiento no aprobó ningún plan de emergencias hasta que ella dejó la alcaldía. Ha insistido en que habría agradecido tener mejor información por parte de las administraciones superiores ese día.
8: Y también de tribunales ha declarado esta mañana en el juzgado de instrucción número 4 de Valencia, el que fuera comisionado de la Dana y secretario autonómico de emergencias con el Botánic, José María Ángel. Ángel está siendo investigado por la presunta falsificación del título universitario presentado en 1983 para acceder a la función pública de la Diputación de Valencia. A la salida no ha querido desvelar el sentido de su declaración ante el juez.
17: No puc fer declaracions perquè tinc que tenir respecte a tot el que ha passat, bueno, a tota la meva declaració. He contestat a lo que sea, pero no vaig a contar més coses perquè entonces seré contradictori en lo que vos he dit. No vaig a fer ninguna contestació, ¿vale? Moltes gràcies a tots.
8: I el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat ante el Supremo su querella contra la secretària general de los socialistas valencianos y ministra, Diana Morant, por las acusaciones de corrupción de la ministra al conseller. Dijo Morant que Marciano Gómez aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Rivera Salud. Morant no acudió al acto de conciliación, así que Gómez presenta esa querella ante el Supremo y preguntada por este asunto, hoy Diana Morant ha dicho que el conseller Gómez negoció económicamente con la representante de la empresa que es cuñada y después de Rivera Salud compró la clínica de su hermano. Diana Morant afirma que no le van a callar.
18: Como mínimo nos tendremos que hacer preguntas. Y desde luego, si el señor conseller considera que poniéndome una denuncia va a evitar que yo le cuenta a la gente lo que está pasando, no lo va a hacer.
8: Y vamos ya con otros asuntos. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha mostrado hoy a favor de la tasa turística, dice, pero cuando proceda. En un encuentro organizado por el diario Las Provincias, Catalá se ha desmarcado de la postura oficial de su partido y ha defendido las bondades de ese impuesto de la tasa turística.
9: Aunque Catalá pone varias condiciones, que esté consensuada con el sector, que se aplique una vez el territorio esté completamente recuperado de la dana y, sobre todo, que sean los ayuntamientos los que la gestionen y no la Generalitat.
19: Tasa turística cuando proceda, cuando toque, claro, cuando haya acuerdo con el sector, cuando nos recuperemos de la DANA y del COVID, cuando haya un consenso y a través de la ley de haciendas locales. ¿Por qué? Porque, hombre, la recaudación la quiero hacer yo, no quiero que la haga la administración autonómica. Ese conchivo, pues la recaudación la hacía la administración autonómica, no la hacían los municipios. Ahora, una buena normativa, consensuada con el sector, en un momento óptimo para el sector, ¿por qué no?
8: Y el SCORTS, la Comisión de Investigación sobre las Viviendas Protegidas de Alicante, ha aprobado el plan de trabajo que ha presentado Vox, que ha respaldado el PP, tras una enmienda que cita al alcalde de Alicante, Luis Barcala, pese a la oposición inicial del PP y otras 80 personas. Además de reclamar gran cantidad de documentación, la comisión tendrá un formato de pregunta-respuesta y un plazo ampliable para acabar los trabajos de un año. No se cita ni a Mazón, ni a Camarero, ni a Pérez Yorca, como pretendía la oposición.
20: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
21: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
22: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
23: ¿Necesitas renovar tu casa? Llegan los días sin IVA de Conforama. Precios increíbles en sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios realmente bajos solo del 22 al 27 de mayo. Conforama.
24: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
25: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
8: Y estamos pendientes de un incendio que se ha desatado esta mañana en una de las plantas del hospital de Torrevieja. Está controlado, pero hay al menos dos heridos. Radio Orihuela, Zaira González, última hora. Buenas tardes.
26: Buenas tardes. Sobre las 12 se ha originado un incendio en la segunda planta del hospital de Torrevieja, cuyo origen se desconoce. Se ha activado el plan de evacuación y se ha desalojado la segunda planta del hospital. Como consecuencia, hay una persona que presenta quemaduras y otra persona ha sido ingresada en la UCI por inhalación de humo. Además, seis trabajadores han sido atendidos por los mismos motivos tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación. Ahora mismo, los bomberos están realizando tareas de ventilación para expulsar de la planta afectada humo y gases.
8: Y el fin de semana vamos a tener tiempo muy estable, casi veraniego, con cielo despejado y altas temperaturas que rozarán los 30 grados en muchos puntos del territorio. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
4: Hora 14. Hora 14 en Tiñent, la Baida Albaida. Carmen Úbeda.
27: Bona vesprada, avui és divendres, és 22 de maig. La vaga educativa continua i avui ha tingut el seu epicentre als carrers de València. Des de primera hora del matí, quatre autobusos han eixit des d'Ontinyent amb professors i professores de tota la Vall d'Albaida per sumar-se a una nova jornada de mobilitzacions en defensa d'una educació pública, de qualitat i en valencià. En uns minuts vos contarem tots els detalls en directe. Però abans, toca posar el focus en l'horatge. Lluís Francesc, bona vesprada.
28: Hola, Carme, molt bona vesprada. Cap de setmana estable i càlida i a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les temperatures màximes es mantindran rondant o per damunt dels 30 graus. Els cels buidats seran predominants este divendres, també demà i sabte, amb vents variables que bufaran de superfície i temperatures diurnes que es quedaran entorn dels 30 graus. No obstant això, les mínimes es situaran en valors lleugerament per davall dels 15. L'ambient serà agradable a l'inici del dia. Diumenge veurem pas de major índex de nuvolositat, però la resta de variables atmosfèriques es mantindran sense variacions significatives. I ull, hem de dir que continuen els alts índexs de radiació ultraviolada. Protecció solar.
27: A hores d'ara tenim 29 graus a Ontinyent. La temperatura a la vall d'Albaida es troba entre els 26 i els 30 graus. I vos donem, com sempre, dos exemples. Tenim 27 graus a Benicolet i 30 a Montaverner. Fins les 2:30 anem a repassar tota l'actualitat de la vall d'Albaida.
1: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia, gaudix d'una jornada plena d'art. Tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
27: 2:20, ho portem comptant durant tota la jornada d'avui. Són molts els docents de la Vall d'Albaida els que han participat en aquesta mobilització a València per reclamar una educació pública de qualitat i també exigir a la Conselleria d'Educació que reprenga les negociacions. Connectem amb el nostre company, Tomàs Marín. Bona vesprada, Tomàs.
3: Hola, Carmen. Molt bona vesprada. A hores d'ara ja els docents de la nostra comarca de la Vall d'Albaida desplaçats al Cap i Casal estan tornant als 4 autobusos que s'han desplaçat i als seus vehicles propis per tornar a la nostra comarca en un dia on més d'un centenar de docents de la Vall d'Albaida han estat representant l'Assemblea Comarcal per a dir prou a la situació actual de l'educació pública valenciana. Ha estat un dia històric on la plaça de la Mare de Déu ha viscut moments emotius, emocionants, però sobretot de reivindicació i de protesta per la situació actual de l'educació pública valenciana. Han estat molts els testimonis que hem recollit al nostre Hoy por Hoy en relació a la situació actual de la docència a nivell autonòmic, i el principal crit que hem escoltat de tots els exemples de totes aquestes veus ha estat clar: dir prou a la situació actual i que s'arribi d'una vegada per totes a un acord entre conselleria i sindicats.
27: Des de primera hora del matí, Radio Ontinyent Cadena Ser a seguir de prop aquesta protesta en connexions en directe i minut a minut de la mobilització dins del programa Hoy por Hoy Ontinyent la Vall d'Albaida. I tornem ara, gràcies Tomàs, a l'estudi per continuar repassant les claus d'aquest dia i d'aquesta vaga educativa. Esteban Arroyo, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Carmen.
27: Esteban, com ben contat, són molts els docents de la Vall d'Albaida que han participat en aquesta mobilització a València per a reclamar una educació pública de qualitat i exigir a la Conselleria d'Educació que reprenga les negociacions.
5: Sí, Carmen, des de l'Assemblea de Docents de la comarca, Vanessa Escrivà explicava aquest matí quines eren les expectatives de la jornada.
6: Esperem el mateix que estem esperant des de fa dies, i és que la consellera i el secretari autonòmic es senten a negociar, però que ens porten un document real, on es fixen terminis, on es fixe pressupost i on realment hi ha ja una voluntat de negociar, perquè ja no podem més i el que volem totes i tots és tornar a les aules amb el nostre alumnat.
5: El malestar entre el professorat continua augmentant. Franjo Maiquez, membre de l'Assemblea Comarcal de Docents, reconeixia que el sentiment predominant entre molts professionals és de ràbia davant la situació actual.
7: Una vaga indefinida, que és una cosa que estem aprenent tots ara, que perquè no volíem i mai n'havíem fet cap, és algo més que pedre dienes cada dia, és un desgast emocional, és un desgast en la família, en els companys, en els xiquets, perquè nosaltres necessitem tornar a les aules, perquè els xiquets ho estan passant malament. Entonces, el meu estat d'ànim quin és? De ràbia.
27: Tot i el cansament acumulat després de dies de mobilitzacions, els docents asseguren que mantindran la pressió. Així ho afirmava Xavi Peiró, professor de l'IES Jaume I d'Ontinyent.
10: Estem cansats, però no defallim, no podem defallir. Estem a punt d'aconseguir-ho. I des d'ací, anime a tothom a que participe.
5: També des d'Albaida, Macarena, professora de l'IES Josep Serre Segrelles, insistia en la necessitat de continuar amb les protestes.
11: Pues ahí anem a veure si aconseguim alguna cosa. Jo crec que s'ha de lluitar i és ara o mai.
5: Aquesta mobilització també ha comptat amb la participació de l'alumnat. Mireia, veïna d'Otos i alumna de l'IES Sánchez Warner de Castelló de Rugat, explicava des de la manifestació els motius de la seva presència a València.
11: Jo he vingut aquí per l'escola pública, també perquè mon pare i ma mare són professors, els dos, i bueno, per això, ja que l'escola pública és igualitària per a totes i tots.
27: Mentrestant, la pressió sobre la conselleria continua augmentant amb noves dimissions d'equips directius. A Ontinyent ja s'han anunciat, ja han anunciat la seva renúncia a les direccions del Col·legi Vicent Gironès i l'IES l'Estació. I aquest mateix matí també s'ha conegut la dimissió de l'equip directiu de l'IES Porçons, d'Aielo de Malferit.
0: Ahir van fer el claustre, ho van estar parlant i es va decidir per unanimitat que sí, que calia fer aquest pas endavant.
27: Segons informació facilitada per l'Estep, també han advertit que dimitiran, si no hi ha acord, els equips directius del CEIP Verge del Remei de Castelló de Rugat, el CEIP Doctor Borràs d'Alfarrasí i el Col·legi Doctor Esplugues de Montaverner.
5: I les mobilitzacions continuaran perquè per a demà dissabte s'hi ha convocada una nova manifestació al centre de València a partir de les 6 de la vesprada.
27: Més notícies. Deixem ja la vaga apartada. L'Ajuntament d'Ontinyent ha valorat positivament el balanç anual de criminalitat del Ministeri d'Interior de 2025, que situa la ciutat amb l'IC de delinqüència més baix a la seva categoria a l'autonomia. El municipi registra 26,86 infraccions penals per cada 1.000 habitants, una xifra que es troba per meitat de la mitjana autonòmica, que és de 53,9, i per davall de la provincial estatal.
5: L'alcalde Jorge Rodríguez ha manifestat que aquestes dades confirmen que la localitat és segura gràcies al treball diari i la coordinació entre la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil.
27: A la crònica de successos, la Guàrdia Civil ha detingut un home després d'un intent de robatori en un habitatge a l'Olleria. Els fets van tindre lloc al carrer Miguel de Cervantes, on diversos veïns de l'edifici van sorprendre el sospitós en el moment en el que intentava accedir a l'interior d'una vivenda.
5: Els agents van procedir a la detenció d'un home de nacionalitat colombiana nascut en 1997 com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa. Després de ser posat a disposició judicial, el detingut ha quedat en llibertat provisional amb l'obligació de compareixer al judici ràpid per què se celebrarà la pròxima setmana davant la plaça judicial número 1 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Ontinyent, que es trobava en funcions de guàrdia el dia dels fets.
27: I abans d'agafar aire, vos contem que la policia local d'Ontinyent ha intervingut aquest dijous a la vesprada en un accident de patinet elèctric amb un conductor ferit a l'avinguda Daniel Gil amb el carrer 2 de maig. Els fets van tindre lloc a les 7 i quart de la vesprada quan un agent va observar com el patinet circulava de manera negligent entre els vehicles. Poc després, el conductor va caure a terra. Un testimoni presencial va confirmar la seqüència de l'accident.
5: Fins al lloc es va desplaçar una patrulla de la policia local que va sol·licitar assistència sanitària per al conductor, el qual presentava un colp i una inflamació al colze. El ferit va ser atès pels serveis sanitaris i traslladat per a valoració mèdica. A més, la policia local va tramitar una denúncia al conductor per conducció negligent amb una sanció de 100 euros que es va abonar en el moment de la intervenció.
27: Fem una breu pausa i tornem a més notícies. Són les 2:26.
9: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
12: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
13: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
27: I tornem amb informació de servei perquè l'Ajuntament d'Ontinyent ha informat de nous talls puntuals de trànsit amb motiu de les obres de millora que s'estan executant a la plaça de la Concepció.
5: Les restriccions afectaran principalment a l'avinguda de Sant Francesc, en el tram comprès entre la Glorieta del Salvador i la Glorieta de Moros i Cristians. Durant els períodes de tall, l'únic accés habilitat al pàrquing de Paduana serà pel costat del Salvador.
27: Pel que fa als horaris, el trànsit quedarà interromput aquest divendres 22 de maig des de les 9:30 del matí fins a les 8 de la vesprada. A més, dissabte 23 de maig, el tall es repetirà entre les 7:30 del matí i les 2 del migdia. Unes obres que, per cert, està previst que acabin ben pronte.
14: La plaça de la Concepció, que també, si tot funciona bé i va bé, el 12 de juny ja podrem dir que estarà inaugurada.
27: Per cert, Ontinyent participa 2026 apura els últims dies de la fase de votacions.
5: Són 11 les propostes finalistes i es poden consultar a www.ontinyentparticipa.es, pàgina on es pot triar les 5 propostes guanyadores fins a les 23:59 hores d'aquest diumenge 24 de maig. Inma López és la regidora de Participació Ciutadana.
15: Anime a tota la ciutadania a participar en els últims dies de votació de Ontinyent Participa 2026. Teniu l'oportunitat d'escollir el projecte que més vos agrada d'aquest any.
27: I entrem en clau d'inversions perquè la Diputació destina 4,1 milions a la Vall d'Albaida, la Costera i la Canar per a fer front a catàstrofes com la Dana. Què ens toca a nosaltres, Esteban?
5: Doncs per comarques, la Vall d'Albaida té assignats més de 2 milions d'euros que arribaran als 34 municipis de la comarca. Les ajudes oscil·len entre els 125.000 euros d'Ontinyent i els 56.000 euros que corresponen a Pinet, Carrícola i Sempere.
27: Aprofitem per recordar-vos durant este últim minut que fem un poquet d'agenda. Esteu al Ontinyent acull una nova edició del Festival de Primavera, ja saben, una proposta cultural i familiar que omplirà el carrer Major, la Casa del Delme i també la plaça de la Concepció amb moltes activitats musicals, artístiques i d'oci per a totes les edats. Les activitats es desenvoluparan en horari de 11 de matí a 2 del migdia i de 5 i mitja de la vesprada a 8 i mitja. I també avui en celebra el Dia Internacional dels Museus aquest dissabte amb activitats gratuïtes al Museu Molí Fariner. Durant tot el matí hi haurà jornada de portes obertes i visites guiades per a conèixer de prop la història d'aquest espai patrimonial. Avui està de guàrdia on tenien la farmàcia de l'Almaig, a la Vall d'Albaida, la farmàcia de Benissodo. És divendres, és 22 de maig. Que tinguen molt bon dia.

Hola, què tal? En uns minuts donem inici a Ser Deportiva a Ser Radio Ontinyent, a Ser a Ser. És divendres, toca fer un repàs a tot el que ve este cap de setmana. Ho anem a fer d'una forma molt especial. Comencem ja a tancar temporades, comencem a fer valoracions, balanços i també prèvies. Anem a escoltar moltes prèvies al llarg del dia d'avui, sobretot dels últims partits que tenen els equips de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, sobretot en el món del futbol. Però també ens anem a centrar en l'agenda poliesportiva. Us puc parlar del Cava Ontinyent Estologist, del Club Ciclista Ontinyent, del Club Triatló Ontinyent, d'Ivan Esparza, del Circuit de Carreres Populars de la Vall d'Albaida, de la clàssica Ciutat d'Albaida, entre altres disciplines. És a dir, que tenim un cap de setmana molt, molt interessant. Però avui el que anem a fer també va ser parlar amb els protagonistes d'aquesta lliga que ha aconseguit el Bocairent. Tindrem la casa plena. Us espera a tots i totes a les 3:20. Fins ara. Us espere.

0: Vinga, us contem com estan les coses per a aquest cap de setmana i comencem parlant-los del món del futbol. Comencem amb aquest play-off d'ascens a segona federació. Anem ja amb la segona eliminatòria, partit de tornada, aquesta primera eliminatòria, anem a dir. Recorden, Villarreal se llevan bé a 1-3, va guanyar el Llevan Bay, la Nucía va guanyar 3-1 a l'Atlético Saguntino. Els partits tindran lloc este diumenge, amb 2 a les 6 de la vesprada. Atlético Saguntino, la Nucía i Llevan Bay, Villarreal C. La Nucía té una renda de 2 gols respecte a l'Atlético Saguntino. Recorden que en cas d'empat, l'Atlético Saguntino passaria després de la pròrroga. I el Llevan Bay, que va guanyar 3-1 a casa de Villarreal C, té les coses molt més fàcils per a passar de ronda i arribar a eixa final de play-off d'ascens a segona federació, d'eixa grup 6 de la tercera valenciana, la tercera federació, disculpen. I és que en eixa possible ascens a la tercera federació, en la fase final en la que es trobem, el Taranes de la Vallvidina va caure 0-1 front al Benidorm i el Torrevieja va empatar a 0 davant el Riba-Roja. Els partits es jugaran també diumenge, eixa partida de tornada. El Benidorm, amb eixa renda mínima, rebrà el Tavernes diumenge a les 12 del migdia en el Guillermo Amor, i el Riba-Roja rebrà el Torrevieja a les 6 de la vesprada al camp del futbol municipal Roberto Gil. La major de les sorts per a tots aquests equips, per als 8 equips de cara als seus objectius. Ens anem a la primera valenciana, grup tercer, última jornada de competició. Avui juga el Deportiu Ontinyent davant del GMSI, ho farà la Puríssima a les 8 de la vesprada. El Torrent B jugarà demà davant el Sueca, 3 i mitja de la vesprada al Sant Gregorio. Tots aquests partits es jugaran sense horari unificat i la resta tot es disputaran diumenge a les 6 de la vesprada. Tenim un Pegoman Comunitat Ou City, Racing del GMSI Dénia, Simat Massanasa, Gandia Llutxent, l'Alcúdia Anguera i Vall de Salcalans Font d'en Carròs. En primer lloc, vull que escolten les paraules de Rafa Cebrián, l'entrenador del Deportivo Ontinyent, que es va contar a Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida com va ser ixe acomiadament de la Puríssima en este últim partit de la temporada a aquest camp. Paraules de l'entrenador.
1: Bueno, pues un partit, l'últim ja d'aquesta temporada llarga, que hem parlat moltíssimes vegades, sí, que s'ha fet llarga, al final hem patit en molts trams de la temporada, però al final pues, hem aconseguit el nostre objectiu, com tu dius, en un pressupost molt baixet que el recolza a l'escola, al final som el futur de l'escola, al final, com vulguem dir, tots els xiquets volen arribar a jugar al nostre equip per a després passar a l'equip principal de la ciutat, i al final, pues, hem treballat bé en aquest tram de temporada, s'hem pogut salvar perquè al final l'equip ha estat unit i en les últimes setmanes pues, tots junts han pogut aconseguir l'objectiu, i bueno, ara despedir de la millor manera el divendres que juguem a casa contra el GMSI, despedir-se els jugadors, despedir-se del cos tècnic d'aquesta temporada que ha sigut també, com diguem, llarga però bonica i emocionant, i intentar tancar-lo amb victòria contra un rival que és la nostra bèstia negra en aquestes dues últimes temporades i intentar treure-li 3 punts.
0: Tanquem aquesta primera valenciana, recorden, amb dos equips salvats. En la segona valenciana ja ha jugat un Olímpic B Canals, va guanyar el Canals 1-3 a la Murta, i avui juga a l'Agullent per acomiadar la temporada a les 8 de la vesprada, rebenta l'Alcúdia de Crespins al Juan Vidal. Tenim a les 8 i mitja també un Lloso Carlet. Dissabte tenim un Picassin Catarroja, Atlético Chella Moixent, Agna Olimpiakos Alcàsser i Alcàsser davant Benifaió. Diumenge tancarà la temporada el la Llorença front al Rafael Guaraf. Respecte a l'Agullent, així estan les coses de cara a l'últim partit de Lliga. Jorge Corella és l'entrenador.
2: Bueno, es un partido agridulce. Último partido de casa, último partido de Liga, jugamos en casa. El equipo ha descendido hace un par de jornadas. Bueno, al final es verdad que la dinámica que llevamos desde hace un tiempo hacia aquí no ha sido buena. Sinceramente, al final los futbolistas pues han decaído muy rápido, psicológicamente cayeron rápido, falta de efectivos de futbolistas que jugaran partidos, hemos tenido que optar con muchos juveniles. Bueno, es una experiencia, Tomás. Yo lo tomo como tal, una experiencia más, algo que te hace aprender, que te hace ver el fútbol de una manera diferente a lo que estabas viéndola. Y lo único que te vale esto es pues para eso, para aprender, para sumar experiencias, para ver que hay futbolistas que pues bueno, que el fútbol moderno, que el fútbol de esta categoría o categorías superiores, a lo mejor es esa falta de compromiso, esa falta de interés, esa falta de que a lo mejor el fútbol que yo conocí hace tiempo, pues ese fútbol, pues por lo que sea, en estas categorías pues ha ido desapareciendo poco a poco, y yo creo que es algo generalizado unos equipos más, otros menos, y bueno, al final, como te he dicho, algo para aprender, algo para sumar, algo para ir pues bueno, ampliando historial y experiencias. Y yo creo que nos vale para todos, ¿eh? Nos vale para los futbolistas, vale para el entrenador, vale para el club, vale absolutamente para todos. Entonces, pues, simplemente, como te digo siempre, ayudarlos, animarlos, a estar encima de ellos, cualquier cosa que necesiten, aportar, sobre todo aportar. Porque hoy es un partido que jugamos a las 8, partido de trámite, en el cual pues vamos a darle prioridad a los juveniles que hace tiempo que están con nosotros ya ayudándonos, y vamos a, pues bueno, a encarar el partido de la manera con, pues bueno, a disfrutar lo máximo posible y acabar la liga, pues bueno, de la mejor forma posible. Si podemos ganar, pues mucho mejor, claro que sí. Pero como te he dicho, es un partido de trámite, entonces pues nada, para ver caras nuevas también, para ver futbolistas que no han tenido minutos y nada, por lo otro, poco más, Tomás. Verlos contentos es siempre un gustazo como entrenador y como futbolista. Y verlos mal, pues al final es un lastre, es algo que te pesa, que te vas a casa jodido. Entonces, pues bueno, yo creo que son circunstancias de fútbol que todos vamos a aprender. Espero que todos, tanto futbolistas como entrenador y como club, todos. Entonces, pues bueno, al final, pues bueno, es una temporada más y todo suma. Así que nada, a disfrutar de este partido que nos queda y la temporada que viene, Dios dirà.
0: I pel que fa al futbol de la tercera valenciana, l'Atzeneta B rep el Castelló de les Jarres, partit vital per a l'equip de David Fenollà. Necessita la victòria sí o sí, però no tindre que depende del resultat de l'Alcoyano B. Dependran en tot moment, però serà molt més fàcil si sumen de 3, perquè l'Alcoyano B tindria que guanyar de més de 8 gols, més la renda de gols que aconseguisquen si guanyen en casa de l'Atzeneta B. És a dir, que la Geneta B rep el Castelló de les Jarres demà 5 i mitja de la vesprada, això tinc una controvèrsia perquè no ha hagut horari unificat, i el Collano B rep el Navarrés este diumenge a les 6 de la vesprada. David Fenollar és l'entrenador també a la prèvia.
3: Hola, Tomàs. Pues esta setmana, com bé vam parlar el dimarts, visitem el Règid, el Geneta B, un partit serà complicat, allí no han guanyat tots els equips de dalt. L'Alzaneta B porta una molt bona ratxa sense perdre. Anirem en la il·lusió, en les ganes de guanyar i fer promoció. Encara que guanyem, com van comentar, tindrem que esperar-nos el diumenge a les 8 de l'Esprà, que acabe l'Alcoyano, per saber si som equip de promoció. I res, un partit dur, segur que si no estem al 100% no guanyarem. I els meus jugadors durant tota la setmana convençuts de que anem a guanyar i anem a donar-ho tot. Entonces, després, pues, la sort dictaminarà si guanyem o no, però per part meva del cos tècnic i dels jugadors anem a deixar-nos la pell, com no, en el últim partit de la Lliga. Esperem que no sigui l'últim partit de la temporada, l'últim partit de la Lliga, i endur-nos els 3 punts. No mos val cap altre resultat, perquè no guanyar sí que significaria no fer la formació, segurament, encara que el diumenge, com he dit, tenen que jugar l'Alcoyano. I res, passi el que passi, crec que hem fet una temporada excepcional, i molt content en la gent, en els meus jugadors, i res, animar a l'afició del Castelló que s'arrime el dissabte a les 5 i mitja al Geneta, animar al Castelló i endur-nos els 3 punts, no mos queda altra.
0: Ja han escoltat com estan les coses, tant de bo puguem aconseguir aquesta victòria davant de la Geneta B i després, com no esperar que Collano B, doncs no faig una autèntica barbaritat. Esperen que no passi això, però ja que guanya el primer. Pel que fa als equips de la Vall d'Albaida, diumenge juga la Yalo front al Lloso B, el Bocairent a les 5 i mitja davant el Montaverner, després parlarem amb els integrants de la Bocairent. També l'Albaidense juga contra el Muro B diumenge 5 de la vesprada, Bocairent, recorden, 5 i mitja, i amb això tanquem el repàs dels equips de la Vall del Baida amb Bocairent com a campió i el Castelló de les Gerres jugant-se la promoció d'ascens. En la primera regional valenta, el Deportivo Ontinyent, penúltima jornada, jugarà contra el Ciudad de Alicante diumenge 7 de la vesprada, un Ciudad de Alicante que és penúltima en la classificació i es juga la permanència. El Deportivo Ontinyent, ja saben, campió des de fa molt de temps d'aquesta primera regional valenta. També contar-los que en el món del futbol sala tan sols queda un partit de la tercera divisió de futbol sala. L'Olleria la Vall d'Albaida ja salvat, jugarà avui a les 8 i mitja de la vesprada contra el Col·legi Santa Anna a la Solana. La major de les sorts per al conjunt vidriera. I amb això tanquem aquest repàs pel que fa al món del futbol. En l'àmbit poliesportiu, recordar-los que Ivan juga el segon partit de l'individual demà al Trinquet de la Llosa de Ranes a les 6 i mitja de la vesprada davant Xeve. Es juguen ser primers o segons de la categoria a hores d'ara. En aquest segon partit són tres, les de la fase de grups de quarts de final. També vull contar-los que el Cabo Antinet Estrologístic té un cap de setmana també carregat i important que repassarem en hora 25 deportes. L'equip júnior perfil Guerola perfil 10 del Club Ciclista Antinet estava en estos moments en Astúries disputant una de les curses més fortes amb un nivell de brutal, una qualitat impressionant. I recordar-los també que tenim demà ixa pujada a la Font Freda des de les 6 i mitja de la vesprada des del Parc 9 d'Octubre dins del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, que és diumenge, des de les 10 del matí, des de la plaça major d'Albaida, tenim la clàssica ciutat d'Albaida i que avui poden seguir la final, la semifinal de l'Eurolliga del València Bàsquet a l'Olleria en el pavelló del Ravalet. S'obrin les portes a les 7 de la vesprada, però l'enfrontament comença a les 8. Agafem aire i saludem als campions de Lliga, els campions del grup 11 de la tercera valenciana, al Bocairent.
4: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.

0: Com no, contents, somrients, com avui en dir-ho, que el seu sinònim és perfecte per a descriure la il·lusió que viu el poble bocairenta després de, com bé vam esmentar al llarg del principi de la setmana, i ser campionat de Lliga en el grup 11 de la tercera valenciana després de guanyar a casa de Navarrés per un gol a 3. Bueno, jo crec que a Bocairent ningú s'ha despertat del somni, perquè, sincerament, és un fet extraordinari, és un fet brutal. I el més boni de tot és que s'ha fet, com bé es comentava el bo de Ramon Francés, el president del Bocairent el passat dilluns, amb la il·lusió de tot un poble i de tot l'efecte que s'ha aconseguit amb aquesta comunió entre equip i afició. Jo crec que estaran, no crec que l'avorrisquen, però pot ser que sí, esta cançó, el We Are the Champions de Queen, després de tantes voltes que l'hauran escoltat. Però és un plaer avui tindre la casa plena per a tancar els nostres esportius d'aquesta jornada de divendres. I per al·lusions, cal parlar pues, amb tot el Dream Team que ha vingut així a Ràdio Ontinyent per a contar-nos, com no, i ser gran fet i aquesta gran victòria que van aconseguir i ser gran campionat de Lliga. Comencem saludant a Ramon Francés, el president de la Bocairent. Hola, Ramon, què tal, com estàs?
1: Bona vesprada.
0: Bueno, enhorabona, això és el primer de tot. Vaig a dir bona tots enhorabona, esteu avisats.
1: Pues gràcies de part de tots.
0: També tenim a Pedro, jugador del Bocairent. Hola, Pedro, què tal?
2: Hola, bona esprada. Bueno, la veritat que molt feliços.
0: Enhorabona de nou també, gràcies. Com no. David, què tal, com estàs?
3: Hola, bona vesprada, molt bé.
0: També tenim així a Héctor, que suposo que també serà jugador, no? O com està la cosa?
4: I jo porto 50 anys en un equip, o sea, que segur de tot.
0: De tot, no? Pues mira, la veu de l'experiència que sempre fa falta i sobretot per als jugadors, faltaria més. I també tenim a l'entrenador, a Miquel Úbeda. Hola, Miquel, com estàs?
5: Hola, Tomàs, què tal?
0: Bueno, a tu no te fa falta presentació, ha sigut molt pesat en tu al llarg de tota la temporada. No sé per qui començar, perquè això de tindre 5 micròfons oberts en un cert esportiu passa molt poques voltes. Comencem pel president. Com no, però Ramon, ja has despertat del somni, com estàs a hores d'ara, conta'ns.
1: Un poquet, però encara no, encara dura, i així el cor és dur, l'emoció que vam viure el diumenge va ser molt, molt forta, l'emoció que vam viure tots. A més, no és que hem il·lusionat enguany el poble, ja el vam il·lusionar l'any passat ja vam il·lusionar una afició, el poble, els jugadors, es vam il·lusionar la directiva, després molt baix serrana, vale, però aquesta il·lusió la van continuar i enguany la vam acertar i estem vivint-la però a tope. I encara mos queda molt,
0: Li vaig dir una paraula tan semblant, però a mi m'heu acollonat un poquet al final de la temporada, O sigui, ja me l'estava veient vindre,
1: Home, nosaltres també estàvem acollonats.
0: Per fer patir. Perquè algun equip del que jo seguís molt i que vull jugar a passar... Bueno, este cada setmana jugo a passar a l'Europa, a la Conference League, o sigui que no fa falta dir-te més.
1: Home, les sombres de l'any passat...
0: Estan.
1: Les teníem, però bueno, en Montaverner vam fer un molt bon partit... I va ser tot una alegria, una festa, jugadors, afició, cos
3: Ramon,
1: tècnic...
3: En Navarrés.
1: En Navarrés, claro.
0: Que gran, jo no volia dir res, però bueno... Però lo de Montaverner, després me ho anem a explicar lo que heu muntat. Perquè abans, fora de micro, em vaig dir que, vamos, anem a muntar una festa brutal. Jo ja després, bueno, això dice ahí, fes goleta, fes un poquet de goleta. Pedro, tu com estàs com a jugador? No con la teva trajectòria, però a mi eres nou. Conta'm un poquet.
2: Bueno, pues yo soy de Bocairent, tota la vida he jugat al meu poble... I fins que fa molts anys, pues, en una decisió personal, vaig decidir anar-me'n a l'Olleria, on vaig viure uns anys molt feliços, que vam poder pujar a preferent. D'ahir me'n vaig anar a Catalunya i l'any passat vaig tenir l'oportunitat de tornar a casa perquè estava treballant fora. I el meu germà em va dir que m'esperaven els braços oberts al Bocairent i no hi havia res que em fera més il·lusió que tornar a casa, al meu club, al meu poble, jugar amb el meu germà, tornar a jugar amb companys, germans com David, amb el que ja havíem compartit temps i havíem pujat al Bocairent fa molt de temps. I bueno, venia amb la il·lusió d'aportar el meu granet d'arena, d'ajudar com un jugador més veterà a la qualitat, que és molt gran en els jugadors joves que tenim actualment al Bocairent. I bueno, pues, a poc a poc hem anat treballant, hem anat esforçant, he intentat mostrar-los el camí d'alguna manera en el sentit de l'esforç, del treball, de la constància, de que la lliga és molt llarga, de que s'oblidaren també un poquet del que es va passar l'any passat, val? Que era una temporada nova, que havíem de renovar la ment i tornar a intentar perquè la qualitat de l'equip estava. I bueno, pues finalitzar així, què vols que et diga? Tornar a casa després de molts anys.
0: T'estàs curtit en això de la ràdio, eh? Fa bones respostes, el tio, eh? Este tio és un crac, és un crac.
2: No, bueno, simplement és després...
0: L'experiència.
2: El que senc. I, bueno, pues la veritat que molt feliç de poder acabar així.
0: Vale, dime, Ramon.
1: Este tio és un crac.
0: Sí,
1: dins,
0: no?
1: Del camp i fora del camp. Ho té tot.
0: Este és un...
1: Exactament.
0: Tu jugaràs, a mi, un 6, crec jo, no? Una cosa així. No, de què jugué?
2: Bueno, guany el míster m'ha posat més de 8-10 o inclús 7-11 banda.
0: Jo sí, se ho sé per Busquets i tot això. Això què és?
2: Però bueno, jo tinc amics que sempre m'han dit, quan he pujat un poc de categories, que sóc el mitja punta defensiu.
0: O sigui, el mitja punta defensiu, mola, mola.
3: Que més esperat.
2: Com que he creat aquella posició en la que és un mitja punta que pressiona molt, que intenta ajudar a l'equip per robar pilotes, i a partir d'ahí, pues, en atac intentar aportar, sobretot creant espais, intentar donar continuïtat al joc, però bueno, també t'he de dir que jugadors de qualitat que ens fan jugar i que ens fan moure la pilota n'hi ha més que jo intento aportar altres coses, però bueno, crec que no se'm dona mal.
0: David, tu com estàs?
5: Jo la veritat que molt content després del dur pal que es vam endur l'any passat,
0: sí.
5: en el Xella i després en el Rosell també, en la fase d'ascens, i enguany tenia molta il·lusió perquè venia, per exemple, Pedro com a un gran reforç per a l'equip, i vam fitxar també diversos jugadors molt importants defensivament també, i en mig del camp, i el projecte crec que era inclús més il·lusionant que el de l'any passat, però mira, vaig tindre la mala sort de tindre una fractura de tibia i peroné en la pretemporada, així que ha tingut que estar seguint els partits tots des de fora, treballant en la afició del club i anant als desplaçaments fora de casa, anant a casa també, gravant partits per a l'equip, per a YouTube, i aportant el meu gra d'arena com ha pogut.
0: Mira que et buscava esta vespre preparant lo que és l'entrevista, estava buscant en el plantel, sí que és de veres que no veia el teu nom i em sorprenia, perquè recorde que vam parlar la prèvia del partit davant l'Atlético Xella, sí. La prèvia abans vam pegar la xerradeta, sí, sí, un dijous, sí. Si no recorde, sí. Malament, i també crec que inclús vam arribar a parlar abans del partit davant el Rosell. Tu com has viscut això i com te poses tu i sa xaqueta de dir, tinc que estar així encara que no puga estar dins del terreny de joc?
5: És molt dur perquè... I al final ha estat, en guany, si no recordo mal, la temporada 14 que estava així ja en el Bocairent.
0: 14, wow.
5: Claro, i que te se trenque la temporada antes de començar, pues és duríssim. Al final tens molts moments de soledat, psicològicament ho passes fatal. Ho ha passat jo mal en companyia de, gràcies a la meva dona, que m'estava apoyant, no hem plorat junts. Però mira, al final, poc a poc vas fent-te fort, i ja inclús me costava anar a veure els entrenaments, perquè des de ma casa es veuen els focos del camp de futbol, i jo estic a les 8 de l'esperà veient la tele i estic veient els focos i estic sentint els xillits de Pedro com... i dir, hòstia, m'agradaria anar, estar ahí, però me se feia estar dur anar al camp, perquè és que el futbol és la meva vida i el Bocairent és la meva vida.
0: És la sensació que tens, claro. I això va de sentiments.
5: Entonces, quan van guanyar el partit en Navarrés va ser com una alliberació de dir, ja està, ja...
0: T'has llevat la motxilla?
5: Sí.
0: T'has llevat la motxilla.
5: Encara que no ha pogut aportar ahir, o sea, ho ha viscut com si haguera estat jugant.
0: Que important era això, eh? Que important
2: era
0: això.
2: Però la plantilla sí que la sentí present. Des de que li va passar això a la pretemporada, la veritat és que va ser un palo dur. El jugador amb el que va tindre l'encontre fortuit, que l'acabaven de fitxar, és un grandíssim central, Juan, i ell ho va passar també molt mal, tot l'equip ho va passar molt malament perquè perdíem el capità. Al final David porta tota la vida en el Bocairent i és el capità i és el referent del nostre equip, i va ser dur i a la plantilla li va afectar, però bueno, també va ser com un punt de motivació, no? Enguany no tenim el nostre capità, el nostre referent, però hem de donar tots un passe més per poder aconseguir allò que volíem aconseguir amb David, no? Perquè jo recorde que quan es va lesionar em va dir, Pedro, jo l'únic que vull és posar-li la bufanda a l'home la manta. I jo això m'ho vaig guardar ahir en la ment i dins del meu cor, i fins que no ho hem aconseguit, l'equip no ha parat.
1: I ho va fer el dissabte.
2: El diumenge ho va poder dur a terme.
0: Quina imatge, sí. Crec que si viste aquesta foto i em sona que la viste en les xarxes socials. Bueno, passant ja a Miquel, tu com estàs? És que jo crec que és la pregunta per a tots, la pregunta de com estem. Inclús s'abracen tant germans com no, tant Pedro com David, perquè jo crec que seu meravellós les paraules, faltaria més. Tu, Miquel, com estàs? Com et sents?
3: Què vols que el diga? Tu saps
6: que està fotut. Estos que ha sigut molt difícil.
7: Han sigut dos anys molt llargs, de molta pelea, de molt d'entrenament, de passar un fred en Bocairent, que no pots imaginar-te-ho.
0: Això a banda,
7: I de lluita constant, tio. Ja, sigut, ja saps que el mal que va passar després del partit de Xella,
0: sí,
7: que després va vindre el rei, i jo personalment ho vaig viure com una, com una oportunitat que ens donava la vida de anem a tornar a fer. I este any és que ha sigut molt llarg, és que han tingut moltes dificultats, és que tenim un rival davant que era la Covellano B, que era un equipàs, que estava molt a Berner, estava el Castelló Llarre al final, i la veritat és que jo em trobo ara mateix agotat, en el sentit de és que ho han donat tot, i esta setmana està siguent, vamos, per mi per lo menos tinc moments de tot, tinc moments des del diumenge per quasi, moments en què he de mirar el mòbil embugat, mirant els vídeos, mirant les fotos, moments d'eufòria, moments de que ara em fique a plorar, pensant en Pedro, pensant en Moli. Parlava el diumenge en la segona dona en Dieski, estava molt il·lusionat, molt, va fer un equipasso, van aconseguir firmar a totes les peces que necessitaven pa completar el que l'any passat no van poder fer. Sé que Moli tenia moltíssimes ganes d'estar, i ha sigut per ell un any molt dur, jo sé que ho ha passat fatal, però la sensació que tinc ara mateix és de, no de llevar un pes de damunt, crec que ningú tenia l'obligació de guanyar això, però sí que crec que ho tenim al poble. És que l'hem passat el dia de Xella, és que estàvem allí, ho vam veure, és que el poble estava, era increïble, és que era increïble. Jo soc així d'on tinguem, i en el meu col·le, en el convent, la gent em parava a preguntar-me com aneu i què feu i què, en Ontinyent. És a dir, crec que li devíem al poble de Bocairent, als veïns de Bocairent, a l'afició, això. I ja el dic, el que ha dit Pedro, des del dia 1 fins al final, hi ha hagut moments millors, hi ha moments pitjors de guanyar molt, afortunadament, i de perdre pocs, la veritat, sí. Però moments de això no que millorar-ho, això no que fer-ho, i d'estar cada dia, cada entrenament, peleant per tot. Recordo inclús en la primera volta guanyar-li a l'Albaidense en un partit espectacular, i el dia següent, este home, Pedro, toca-me i dir-me, com estàs? Que bé, que alegria, Vale, fantàstic. N'hi ha que millorar això i això.
0: Ja veus. Però que important era això de la constància i la resiliència, Que important era això.
2: Bueno, és que ho veiem en els equips grans i
0: el que fer-ho.
2: En les categories inferiors també ho hem de fer. És a dir, si tu vols guanyar, has de ser constant i has d'intentar millorar setmana rere setmana. Ho vam parlar també perquè crec que fins la jornada 18 no havíem perdut ningú partit. I ahí és on jo sempre li dono canya al Presi, perquè el Presi és de no anem a perdre mai més, anem a guanyar-ho tot.
1: En bonega.
2: I clar, això al final jo sempre li ho dic, ell no juga. Jo entenc la seva il·lusió i nosaltres la tenim, però això posa pressió als jugadors. I a banda de la pressió, no sols a nosaltres, sinó que els equips rivals escolten això i és... ojo, anem a pel Bocairent. I la segona volta, jo ho he parlat moltes vegades amb Miquel, ha sigut molt dura, perquè els equips
5: ja el coneixen
2: i venen amb una altra intensitat, amb un estil de joc que ens ha dificultat molt, de tancar-se darrere, molts pocs espais. Hi ha hagut partits molt durs i, com deia Miquel, l'últim mes i mig, a nivell mental també t'afecta, ostres, ho tenim ahí, però
0: crec que li va ser més difícil lo mental que lo físic.
2: Sí.
0: Sí, perquè pesa tot.
2: Pesa molt perquè ho veus prop, però al mateix temps ho veus tan lluny, i si algun resultat no és, t'entren les dudes, com el dia de les Ides, no? Vam anar i...
0: Clar, el partit de les Ides, jo el vaig veure, i va ser, crec que va ser el primer partit que vaig veure, perquè em va soltar en els recomendados de YouTube. Ja que donaria gràcies, perquè, vamos, lo de les cookies i tot això, i el posicionament, ho du de 10. Tingueu un parell de comentaristes ahí, que suposa que seran parelles...
2: Són espectaculars.
0: Que són un crack, que són un aterrollo. I sí que de veres que tenies aquesta sensació de dir, ostres, que està passant així, que ha canviat, però igual més aconseguit, i ja està. És que no és que canvia res, sinó és... el moment, la dinàmica...
2: Sí. No, dia a dia. I que ho parlàvem, que no pots estar tota la temporada a un nivell perfecte. Sempre,
0: és impossible.
2: Sempre hi ha altibaixos, i si t'agafa un partit que estàs una mica més baix del teu nivell i l'altre equip fa el partit de l'any, doncs es poden donar resultats com el de les Ides.
0: S'aplaudís i ja està.
2: Però sí, es van donar l'enhorabona, perquè és l'únic partit que es vam sentir inferiors en quant al joc, però jo t'he de dir que la resta de partits de l'any de ningú equip m'he sentit inferior en quant al joc. Hem pogut guanyar o empatar, però no, no ens hem sentit inferiors, que això és important. Mm. Amb la nostra idea hem pogut competir-los tots.
0: Mira, vaig a preguntar-li a Héctor, que el tinc aquí callat, però crec que és la veu que pot resumir-me inclús a la perfecció el que sent una aficionada del Bocairent després de ser campió. No recorde la data exacta, eren 23 anys. 35 anys. Estic apanyat, 35 anys.
4: L'any 91.
0: Quan vas néixer...
5: Quan va néixer Pedro,
0: va ser l'últim any que va guanyar el Bocairent una lliga. Tu com et sents 35 anys després i haver estat tota la vida en aquest club?
4: Pues, a veure, complicat. Tens un riesgo, perquè lo bonico és que el diuen ara jugues ahí, vale, ara jugues allà, però quan tu tens que pensar, dir a veure, per què el tinc que posar així, el tinc que posar allà, tens que manar coses però que la gent ho entenga i que sàpia, perquè és molt important el diàleg i parlar amb el jugador i convèncer-lo, perquè si estan jugant és per afició, no per una quota d'una quantitat, d'un diner, el que siga, i tens que motivar totes les setmanes. En tercera regional està el millor d'entrenadors, de jugadors, de directius, d'àrbits, tot el millor està en tercera regional. I per així d'ahir és un pou. I costa. I entonces...
0: Però s'ha aconseguit, i això és la clau. Totalment, Héctor. Bueno, jo vull preguntar-vos també com no per tot el que veste cada setmana, per el partit davant del Montaner. Ja m'heu dit que aneu a preparar una... Brutal. Ramon, què estàs fent? No sé si estàs fent una sorpresa o el que siga, perquè...
1: No va ser res de l'altre. La sorpresa per l'altra setmana.
0: Per a l'altra setmana. És després que em vas dir que vas a fer-ho com a dues setmanes, una coleta així, que va ser una celebració llarga.
1: El diumenge volem celebrar-ho en tota l'afició. I volem, i des d'ací fer una crida perquè vinga tot el poble a apoyar a esos jugadors. No a nosaltres, els jugadors, que són els que volen... Bueno, i a l'entrenador, que són els artífics. Entonces, què anem a fer? Pues... Bueno, no ho sé, quan acabem el partit, pues farem el que ens ocorrisca, com és el diumenge, mos baixis de
0: lujo. Sí. El diumenge va ser brutal, eh?
1: I, impressionant. I l'altre dissabte sí que tenim previst fer un dinar, però no pel Bocairent ni pel juvenil, perquè han quedat campions. Anem a fer-lo per a tots els equips de l'escola.
0: Toma.
1: Volem que vinguin tots, que ho siguem tots partícipes de lo que han aconseguit. I després, pues, segurament fem... ahir en la plaça, per a tot el poble, una discomòbil.
0: Ostres, m'encanta. És que és un plan d'ascens a segona valenciana total. És que és brutal. Dissabte que ve.
5: Has convidat, eh?
0: Has convidat, a veure. M'he convidat a la discomòbil i al dinaret i tot.
1: Espera, Tomà, dissabte que ve, dia 30.
0: Dissabte que ve, dia...
1: Este dissabte no, a l'altre.
0: Ah, vale.
1: El dia 30...
0: Mira, pues quan tanqui el xiringuito del programa, que mos tienen ganas d'estiu també de vacances. Ostres, ja...
1: Veus?
0: Vale, m'ho poso massa fàcil, eh?
1: Convidat estàs.
0: Quin gust, de veres. Bueno, ja per acomiadar-ne, i com no per a ja tancar esta part del programeta, ja estem a punt d'arribar a les 4 de la vesprada, vull preguntar-vos sobretot per un missatge, com esmentava ara Ramon, per a tota la gent de Bocairent, per a que s'apropi este diumenge 5:30, si no recordo malament, davant del Montaverner en aquest partit d'acomiadament de la categoria, i molt breu perquè arriben ja a les 4 de la vesprada.
2: Bueno, jo simplement dir-los que els esperem a tots en el camp de futbol, que no van poder celebrar tots junts perquè van guanyar la lliga fora de casa, però que aquest diumenge pues, volem celebrar amb ells. Jo els he dit als jugadors que res de deixar-se anar, que jo vull tornar a guanyar davant de la nostra afició i intentar aconseguir també dos xicotes objectius que tenim, que un era ajudar al nostre delanter, que du molts gols a la lliga.
0: I està a 3 del davanter de la Yalo, si no recordo
2: perquè
0: mal.
2: Perquè ahir va fer 3 gols, no? Entenc.
0: A mi ho he vist en la federació, que estava en 36, si no recordo mal, ell.
2: Falla 3 ahir perquè estaven, crec, empatats a gols.
0: Estaven empatats. És el...
2: Bueno, ahir no, l'última jornada,
0: perdó. Sí, no, igualment és, si no recordo mal, la penúltima jornada, ho comentava ahir, un 1-1, si no recordo mal, davant... No, un 1-1, no ho sé. Com ha sigut?
8: 3-3,
0: Pau Lallar Gallalo, pues segur que haurà clavat els 3 gols el mateix.
4: Els 3 gols ho fa marcar el mateix jugador.
8: És plus,
2: sí. Bueno, de totes maneres, ha fet un temporadón el nostre delanter, Romero. Intentarem ajudar-lo a veure si pot aconseguir el pichichi i, si no, com a mínim, brindar-li a l'afició esta última victòria i acabar la temporada campions, però en el més alt també.
0: David?
5: Bueno, sí, al final volem que tot el poble o la màxima gent acudisca el diumenge al camp de futbol, al municipal, també per a donar-los les gràcies per haver estat ahí passant fred, calor i tot l'any apoyant l'equip. Inclús sempre s'han desplaçat molta gent als partits a domicili, i jo també des d'així vull donar-li les gràcies a la directiva, que porten tants anys lluitant per l'equip, sempre tot a punt, el camp regat, els vestuaris nets, els balons preparats, els equipatges i
0: els detalls,
5: sempre han estat ahí, les banderes posades, sempre han estat venent les rifes en el bar, sempre han estat apoyant, i és una feina que ningú veu, que sols veu el que fan els jugadors en el camp, però la directiva sempre està ahí darrere. I han estat, porten 18 anys, així que també des d'ací donar-los les gràcies, perquè sense ells el Bocairen no és res.
0: Héctor, breu.
4: Sí.
0: Dona aquest missatge per animar la gent. Però breu, que arribem a les 4, eh?
4: A part d'això, és un missatge, una notícia, perquè el dia 12 de juny la Federació Valenciana en Alzira fa l'entrega de trofeus a tots els equips de futbol i futbol sala.
0: Perfecte, doncs el 12 de juny es donarà aquest trofeu de campió de la tercera valenciana i finalment, Miquel,
4: i després que anirem a l'Ajuntament i a la Iglesia a oferir el trofeu.
0: I Miquel, un missatge?
7: Jo res, mira, simplement dic a l'afició que vinga en massa, perquè al final, jo dic, crec que és una cosa que li devem al poble. El poble ens ha apoyat des del primer dia fins a l'últim, i crec que és important que, igual que disfrutem nosaltres, que ho hem disfrutat molt i seguim disfrutant-ho, vinguem també i ho disfrutem junts. I per últim, aprofitant les gràcies que ha donat Molina, m'agradaria agrair també el que ha dit Héctor, que al final som un equip de tercera regional, que la gent ve per afició, donar gràcies als jugadors perquè s'han portat increïble, no ha tingut ningun problema en ninguna alineació, en ninguna convocatòria, en ningú ha demanat més del que devia de demanar, òbviament tots volen jugar, però m'han ficat la feina molt fàcil, molt, molt, molt fàcil, i si guanyem és sobretot per els jugadors. Jo no he fet ni un gol en tota la temporada, no he fet ni una parada en tota la temporada, són ells els que s'ho curren cada dia, cada entrenament, s'exigeixen el màxim i estem així, gràcies a ells.
0: Moltes gràcies, Sim, per vindre, enhorabona, i que este dissabte i el que ve sigui una festa a Bocairen. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Adéu.
1: Adéu.
9: Y grabando.
10: Todo cama, todo para tu cama.
9: Dame más alegría.
10: Todo cama, todo para tu cama.
9: No tanto, intenta ser más acuoso.
10: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
0: Ens ho hem passat d'allò més bé. Enhorabona a tota la família del Bocairen, que gaudisquen del partit d'este diumenge i de tot el que vinga la setmana que ve. Recordar-los que avui sí que tenim hora 25 deportes, a les 9:30, tractarem tot el que ve este cap de setmana, i com no, vull que recordar-los, per fer-los goleta de cara a este cap de setmana, que d'ací la setmana que ve ja és l'última de Ser Deportivos, i hem preparat unes entrevistes d'allò més que interessants. Gràcies per estar al nostre costat, que tinguin un meravellós cap de setmana. Fins a les 9:30. Adéu.

0: A l'entrevista d'este divendres anem a parlar amb Natàlia Enguís, vicepresidenta primera de la Diputació de València i responsable de l'àrea de comarcalització de l'ENS, per conèixer un projecte que pot suposar un pas important per acostar encara més la institució als municipis de la Vall d'Albaida. La Diputació estudia la ubicació d'una oficina comarcal a Ontinyent en un espai ampli que centralitzarà serveis tècnics i administratius per a la comarca. Volem saber més i per això està esta vesprada amb nosaltres. Natàlia Enguís, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Natàlia, en què consisteix exactament este projecte d'oficina comarcal de la Diputació per a la Vall d'Albaida?
1: Bé, nosaltres des de que vam entrar en la Diputació de València i ja quan el nostre alcalde era president de la Diputació, teníem clar que volíem apropar la Diputació a les comarques i comarcalitzar la Diputació, que estiguera a prop dels alcaldes i alcaldesses per a que tinguérem més facilitat de poder fer els tràmits amb agilitat i amb proximitat al territori. Quan van tornar en el 2023, van retomar el projecte que ja van posar en marxa en el 2017-18 quan Jorge estava de president, i consisteix principalment en això, en que la Diputació estiga a prop dels alcaldes i alcaldesses, que estiga en el territori i que totes les comarques de la província de València tinguen una seu de la Diputació de València.
0: Quins tipus de serveis o tràmits podran trobar els ajuntaments i la ciutadania en esta oficina?
1: Principalment nosaltres hem partit ja d'un projecte que porta molts anys en marxa, que són les oficines de gestió tributària, i ese projecte, que és l'atenció, no?, en gestió tributària a la ciutadania, és un poc l'eix, no?, de partida del que nosaltres hem començat a treballar, i aquestes oficines comarcals continuaran oferint aquesta gestió tributària a la ciutadania, i a aquesta gestió i a aquesta atenció a la ciutadania es sumarà també l'atenció als alcaldes i alcaldesses, i ahí estaran ubicats els enginyers de la Diputació, els arquitectes, els tècnics de gestió d'administració general, principalment per ajudar als alcaldes a que puguen fer tots els tràmits administratius, presentar totes les llicències, treballar des del territori, no?, amb tots els tècnics que fins ara venen als ajuntaments de la província de València, als ajuntaments principalment més menuts, una vegada a la setmana o cada dues setmanes. I el que volem és que aquesta atenció en enginyeria, en arquitectura i en gestió en general de l'administració estiga a prop dels alcaldes i alcaldesses.
0: Natàlia, ara mateix esteu en búsqueda, en recerca d'un immoble de grans dimensions. Quines característiques ha de tindre aquest espai i per què?
1: Busquem un local en Ontinyent, com també farem en la resta de pobles o capitals de la comarca, de les comarques, que estiga a prop de l'Ajuntament i que tinga també prop un aparcament públic. Estem buscant un local aproximadament com a màxim de 1.100 metres i amb un import de 496.000 euros, ja que el metre quadrat està valorat en 449 euros. El que busquem és un, com vos dic, no?, un local que estiga a prop de l'Ajuntament i que així permeta també aglutinar el que ara mateix és l'oficina de gestió tributària que tenim al carrer Major i que passaria a formar part d'este local, i també, com vos dic, no?, tota la gestió en administració general i la gestió tècnica que necessiten els alcaldes i alcaldesses.
0: Per tant, seria perfecte un local en el mateix carrer Major.
1: Estaria bé. Nosaltres, sobretot, el que estem buscant és que tota la part administrativa de la ciutat estiga pròxima, i ja ho vam fer quan vam posar en marxa l'oficina comarcal al carrer Major, perquè també ajudem a regenerar una part del poble que necessita aquesta regeneració, que necessita que s'ubiquen ahí també oficines administratives, no?, perquè això li dona molta vida a una part que en els últims anys ha quedat més despoblada, i també perquè pensem que és la manera més, més pràctica de que quan tu vens a fer una gestió tingues tot a prop. També ho vam fer, vam ubicar l'oficina comarcal en el carrer Major junt amb l'oficina de Gebassa, no?, per a aprofitar un mateix espai. I el que faríem seria ara passar aquesta oficina de gestió tributària al local que estem buscant.
0: Uh-huh. En quin punt es troba ara mateix el projecte? Hi ha terminis previstos?
1: Ara mateix està en període d'exposició per a que qui vulgui es pugui presentar al local, no?, a la búsqueda del local, i una vegada ja trobem la persona o les persones, no?, que puguen oferir ese local, ja procediríem a fer la reforma del mateix.
0: Uh-huh. Ontinyent d'aquesta manera es consolida, no?, com a centre administratiu i de serveis de la comarca, ja que és la capital de la Vall d'Albaida. Quin paper juga dins de l'estratègia de comarcalització?
1: Nosaltres ja ho vam fer, no?, quan Jorge estava de president de la Diputació de València. L'oficina de gestió tributària la vam portar ací a Ontinyent, estava en Albaida, i la vam portar ací a Ontinyent, i el que volem ara és donar un pas més i que tots els municipis de la comarca de la Vall d'Albaida estiguen ubicats ací a Ontinyent, que sigui una oficina comarcal de la Diputació de València que atenga els 34 municipis de la comarca de la Vall d'Albaida, igual que anem a fer també en la resta d'oficines comarcals que atendran a tots els municipis de cada una de les comarques.
0: Uh-huh. Què els diries, Natàlia, als alcaldes i alcaldesses de la comarca sobre els beneficis reals que tindrà este projecte?
1: Sobretot el que nosaltres volem és ajudar als alcaldes i alcaldesses a que puguen fer els tràmits d'una manera àgil, ràpida, principalment perquè sabem que en l'administració pública els terminis són molt lentos, costa molt, moltes vegades, no?, sobretot als municipis més menuts que no compten amb personal, poder presentar un projecte en temps i forma, aprofitar també subvencions que puguen vindre d'altres administracions públiques, inclús d'Europa. I per a nosaltres és fonamental que ells tinguin a la Diputació al seu costat, que tinguin els tècnics i tècniques de la Diputació de València al seu costat per a que s'ajuden, no?, a la tramitació del dia a dia, perquè això és la manera d'ajudar al desenvolupament del territori i al desenvolupament de les comarques valencianes. Quan tu tens personal que treballa amb tu tots els dies, les coses s'hissen. I per això, per a nosaltres, que som molt pràctics i que hem demostrat que per a nosaltres la política és practicitat i, sobretot, ajudar als nostres alcaldes, sobretot el que volem és que tinguin personal al costat d'ells per ajudar-los a tot el que necessiten i poder presentar el Pla Obert d'Inversions en temps i forma i la resta de subvencions que puguen optar a elles, i que això ajude a fer inversions i a desenvolupar el territori.
0: I, Natàlia, no volem desaprofitar aquesta ocasió per preguntar-te quins altres projectes importants té ara mateix la Diputació previstos per a la Vall d'Albaida. Esta setmana hi havia ple de la Diputació on s'han aprovat ajudes per a Ontinyent, mira, la resta de pobles de la comarca. Seguiu treballant des de la Diputació cap a els 34 municipis de la comarca.
1: Sí, esta setmana hem aprovat una sèrie de projectes, principalment també dirigits a entitats, com ha sigut el cas de Coeval, perquè no sols des de la Diputació estem treballant amb inversions, no?, que van dirigides al nostre territori, al nostre poble, sinó també treballem amb entitats com és el cas de Coeval. I bé, nosaltres, sobretot, ara estem treballant en que els terrenys de la pròxima o de la futura facultat de veterinària es compren, no?, amb una ajuda de la Diputació de València d'1,6 milions d'euros, més un milió i mig que aporta la Caixa Ontinyent, i ara mateix estem negociant el pressupost de la Diputació de València. Esperem que isca, i en tot cas nosaltres treballem, no?, per a que les nostres ajudes nominatives estiguen, no?, en marxa i s'executi tot. Estem també treballant amb la carretera de Beniatjar, la segona fase de la carretera de Beniatjar, que en breu ja comença la seva licitació, i sobretot també amb la reforma del Parc Mestre Ferrero, no?, que com vegeu ja tenim la primera fase, i moltes més coses que continuem treballant des de la Diputació de València, sobretot per a que Ontinyent tinga el que es mereix, aprofitar que tenim influència en València, que hem aconseguit arribar a la Diputació de València per a treballar pel nostre poble, pel desenvolupament de la nostra ciutat, perquè tinguem les instal·lacions i les infraestructures que es mereixem com una capital de comarca, i sobretot esperar també que l'hospital se pugui obrir ja pràcticament, si no passa res, este mes, i continuar, no?, treballant amb la universitat i amb infraestructures que per a nosaltres són fonamentals per a que Ontinyent siga la ciutat que ha de ser i tinga la importància que es mereix.
0: Ara mateix, estos dies, podem passejar per la plaça de la Concepció i podem veure, no?, amb com en la inversió de la Diputació de València està pràcticament acabada ja, queda poquet.
1: Sí, en concret la plaça de la Concepció, que també, si tot funciona bé i va bé, el 12 de juny ja podrem dir que estarà inaugurada, és precisament una inversió que forma part o bé del pla d'inversions, el pla obert d'inversions de la Diputació de València, més de 2 milions d'euros que hem destinat a la reforma de la plaça de la Concepció. Crec que hem aconseguit, no?, el que volien, que siguera una plaça accessible, que cobrira també les necessitats i demandes que ens van demanar els veïns i els comerciants que estaven allí, que n'hi haguera una part també reservada a l'aparcament, que les terrasses tingueren també la zona que necessiten, i sobretot l'accessibilitat i la millora, no?, de tot l'entorn. Perquè quan nosaltres invertim en la plaça Concepció, invertim en la Glorieta i continuarem invertint, no?, en l'eix que s'havien plantejat, que sempre diguem que volien començar amb la Glorieta, continuar amb la plaça Concepció, continuar amb el carrer Major i acabar en la plaça Major. Crec que és un eix fonamental per al nostre poble, perquè és el centre de la ciutat, i com vos dic, també nosaltres estem treballant per a que tota aquesta part administrativa, aquest centre neuràlgic d'Ontinyent, estigui albergat ahir en aquest eix. Així que per a nosaltres jo crec que les obres van bé, encara que sabem que sempre, no?, són molestes, però estem contents de l'execució.
0: Natàlia Enguís, vicepresidenta primera de la Diputació de València, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia gaudix d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Cap de setmana estable i càlides i Ontinyent i la Vall del Baida. Les temperatures màximes es mantindran rondant o per damunt dels 30 graus. Els cels buidats seran predominants este divendres, també demà i sabte, amb vents variables que bufaran superfície i temperatures diurnes que es quedaran entorn dels 30 graus. No obstant això, les mínimes es situaran en valors lleugerament per davall dels 15. L'ambient serà agradable a l'inici del dia. Diumenge veurem pas de major índex de nuvolositat, però la resta de variables atmosfèriques es mantindran sense variacions significatives. I ull, hem de dir que continuen els alts índexs de radiació ultraviolada. Protecció solar.
4: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Doncs sí, doncs molta precaució, hi ha que cuidar-se, hi ha que protegir-se davant el que ens ha dit Lluís Francesc, que per cert, en aquesta jornada hem superat els 30 graus. I ja ens ha dit ell que és el que ens depara el cap de setmana, que serà més del mateix. Per cert, que la vaga indefinida del professorat de la Xarxa Pública Valenciana ha viscut avui una nova jornada de mobilització amb una manifestació unitària celebrada a València que ha reunit docents de diferents comarques, entre elles de la Vall d'Albaida. d'Albaida. Des de primera hora del matí, Ràdio Ontinyent Cadena Ser ha seguit de prop aquesta proposta amb connexions en directe i el minut a minut de la mobilització dins del programa Hoy por Hoy d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Són molts els docents de la comarca els que han participat en aquesta mobilització per reclamar una educació pública de qualitat i exigir a la Conselleria d'Educació que reprenga les negociacions. Des de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, Vanessa Escrivà explicava aquest matí quines eren les expectatives de la jornada.
5: Esperem el mateix que estem esperant des de fa dies, i és que la consellera i el secretari autonòmic es senten a negociar, però que ens porten un document real, on es fixen terminis, on es fixe pressupost i on realment hi ha una voluntat de negociar, perquè ja no podem més, i el que volem totes i tots és tornar a les aules amb el nostre alumnat.
0: El malestar entre el professorat continua augmentant. Franjo Maíquez, membre de l'Assemblea Comarcal de Docents, reconeixia que el sentiment predominant entre molts professionals és de ràbia davant la situació actual.
6: Una vaga indefinida, que és una cosa que estem aprenent tots ara, perquè no volíem i mai n'havíem fet cap, és algo més que pedre diners cada dia, és un desgast emocional, és un desgast en la família, en els companys, en els xiquets, perquè nosaltres necessitem tornar a les aules, perquè els xiquets ho estan passant malament. El meu estat d'ànim, quin és? De ràbia.
0: Tot i el cansament acumulat després de dies de mobilitzacions, els docents asseguren que mantindran la pressió. Així ho afirmava Xavi Peiró, professor de l'IES Jaume I d'Ontinyent.
7: Estem cansats, però no defallim, no podem defallir. Estem a punt d'aconseguir-ho. I des d'ací, anime a tothom a que participe.
0: També des d'Albaida, Macarena, professora de l'IES Josep Segrelles, insistia en la necessitat de continuar amb les protestes.
8: Pues ahí anem a veure si aconseguim alguna cosa. Jo crec que s'ha de lluitar i és ara o mai.
0: Aquesta mobilització també ha comptat amb la participació de l'alumnat. Mireia, veïna d'Otos i alumna de l'IES Sánchez Guarner de Castelló de Rugat, explicava des de la manifestació els motius de la seva presència a València.
9: Jo he vingut aquí per l'escola pública, també perquè mon pare i ma mare són professors, els dos, i bueno, per això, ja que l'escola pública és igualitària per a totes i tots.
0: Mentrestant, la pressió sobre la conselleria continua augmentant amb noves dimissions d'equips directius. A Ontinyent ja han anunciat la seva renúncia les direccions del CEIP Vicenç Gironès i de l'IES L'Estació. I aquest mateix matí també s'ha conegut la dimissió de l'equip directiu de l'IES Porçons d'Aielo de Malferit.
10: Ahir van fer el claustre, ho van estar parlant i es va decidir per unanimitat que sí, que calia fer aquest pas endavant.
0: Segons informació facilitada per l'Estev, també han advertit que dimitiran, si no hi ha acord, els equips directius del CEIP Verge del Remei de Castelló de Rugat, el CEIP Doctor Borràs d'Alfarrasí i el CEIP Doctor Esplugues de Montaverner. Continuaran les mobilitzacions perquè demà dissabte hi ha convocada una nova manifestació al centre de València a partir de les 6 de la vesprada. Així acabem. Bon cap de setmana. Adeu.
11: Roberto Torija.
2: La Ventana, con Marta Delvado.